0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Són les 9.
3: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: amo como baby.
1: Són les 12.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: És la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Marc Batalla.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Són les 5 i 5 minuts. Info Setmanal que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a l'Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 715, és el 27è d'aquest any 2026 i el quart d'aquesta temporada. Avui és dia 8 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dislèxia i també el Dia Internacional del Pop. Toni Miralles, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Fem aquest programa Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i al streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació que els parla Mar Batalla. Fetes les presentacions, aquest és el sumari de l'info setmanal d'avui.
2: Començarem amb les fortes pluges d'aquests darrers dies i també com han afectat especialment a l'escola d'adults que ha hagut de tancar preventivament. També veurem l'inici de les obres de Cala Cristina, analitzarem els índexs de reciclatge segons l'AMB, les jornades europees de patrimoni, entre molts altres temes. També repassarem actes de la conferència, com la conferència del Partit Popular amb un diputat de Ceuta o la visita de Sor Lucía Caram. En esports abordarem també la presentació dels equips del Club Hockey Ripollet.
1: I en el bloc d'entrevistes parlarem de les jornades de patrimoni amb Roger Balló, regidor de patrimoni, i Elena Vilalta, cap de cultura i patrimoni. També ens visitarà el Centro Aragonès amb Marcos Gallán, José María Mur i Miguel Navarrete per parlar de les festes del Pilar. També parlarem de sobre el seu concert a Ripollet i acabarem amb Ángel Molina i Javi Algueró, els components del nou grup Soniqué, que també ens mostraran una mica del seu art. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa, dels esports i de l'agenda dels pròxims dies. Comencem amb les fortes pluges que aquest cap de setmana han colpejat Ripollet i bona part de Catalunya, deixant registres històrics.
2: Doncs sí, en només 5 dies d'octubre, Ripollet ha enregistrat ja més de 200 litres per metre quadrat a les fortes pluges de dissabte i diumenge, cal sumar els nous episodis de dilluns i dimarts. Dilluns es van registrar també 52 litres i dimarts, tot i que amb molta menor intensitat, també va ploure, deixant destrosses a poblacions del litoral, com Castelldefels o Gavà. Però, sense dubte, les pluges més fortes van ser les de dissabte a la nit i diumenge de matinada, que van obligar a activar el risc extrem en molts punts. L'estació meteorològica automàtica de Casa Natura estima l'acumulació d'aigua de 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. El riu Ripoll va baixar molt ple, sent un dels punts crítics, sobretot a Montcada i Reixac, que es va convertir ja en inundació ja més avall, quan el riu Besòs doncs, va ser un dels grans protagonistes, multiplicant per 358 el seu cabal habitual i estan molt a punt de desbordar-se ja a Santa Coloma.
1: Ara parlem també d'uns altres desperfectes, perquè l'escola d'adults Jaume Tuset reprendrà les seves classes i tallers en breu després que les fortes pluges del cap de setmana impedissin que el dilluns es pogués obrir les portes.
2: Doncs des de dilluns l'Ajuntament i la direcció del centre han estat treballant en com reprendre l'activitat educativa i també de l'Associació Cultural Jaume Tuset el més aviat possible i de manera segura. La idea és que les classes de la tarda es facin temporalment a l'Institut Lluís Companys i les del matí en el moment de fer aquest informatiu encara no s'havien acabat d'assignar en quin nou espai seria, però la intenció és que el dilluns ja puguin reprendre's les classes. I és que les pluges torrencials del cap de setmana van causar filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes van provocar despreniments de guix del sostre a la segona planta, concretament al vestíbul, i en dues aules principals. Amb les pluges van rebrotar gruteres i també van afectar els banys i van traspassar també el pis de sota, el primer. Ara, fa un any, també es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. Els danys d'aquest cap de setmana se sumen als despreniments patits per les pluges, el 16 i 29 de setembre, que estaven en procés de reparació. A hores d'ara, més de la meitat de l'escola està afectada i està tancada la llum de la segona planta per precaució, perquè la instal·lació està encara mullada. Ara per ara, l'edifici no reuneix les condicions per tornar a curt termini, mentrestant els serveis tècnics continuen treballant en com reparar els danys de l'interior i fer fer millores a la coberta de l'escola per evitar que hi hagi noves filtracions. Però bé, mentre es fan les obres, el que s'ha buscat també és un lloc alternatiu, com dèiem, a l'Institut Lluís Companys per les tardes, i doncs en res se sabrà també on podran anar aquests 800 alumnes que té i 200 persones l'associació cultural, moltíssima gent, doncs on recol·locar-los perquè puguin seguir el curs amb normalitat.
1: I si no comuniquem el següent informatiu, serà en breus a la xarxa social, segurament.
2: Molt rebé.
1: Parlem ara d'un projecte que per fi sembla que avança, perquè ja s'han iniciat les obres a Cala Cristina.
2: Així és, la segona quinzena de setembre van començar les obres de reforma de Cala Cristina, que és una casa que hi ha a la carretera de l'estació i que l'Ajuntament va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal de barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda del seu futur casal de barri, també incorporarà un espai de museu, dedicat a la memòria de la casa, al territori del seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local.
1: L'AMB ha publicat les dades de reciclatge de 2025 i Ripollet està a 3,5 punts de complir l'objectiu europeu de reciclatge.
2: Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen de l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità l'any 2025. Amb un 51,5%, la localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen més, entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. Dels 36 municipis de l'AMB, 28, no obstant, no han arribat al 55% fixat per la Unió Europea, entre ells Ripollet. L'any passat es van produir a l'àrea metropolitana un porrón de tones, doncs és que no sé dir-ho, un milió i mig de tones de residus, un 1,6% més que l'any 2024. Aquesta xifra equival a 422 quilos per habitant i es manté pràcticament igual respecte a l'any anterior.
1: I passem ara a parlar d'enclau política, perquè el Partit Popular va organitzar el dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Zelaya.
2: La xerrada va estar centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet, que van escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. Zelaya va ser entrevistat per regidor i portaveu del PP de Ripollet, Víctor Diéguez. Durant la conversa, el diputat va explicar alguns detalls sobre la situació de Ceuta, que ell havia viscut de primera mà, i també com veu de llunyana que això resolgui. I va criticar també el retard de l'actuació del govern central, a la seva opinió.
1: Ripollet celebra aquest cap de setmana les Jornades Europees de Patrimoni, amb activitats per recuperar i preservar la memòria col·lectiva.
2: Del 9 al 11 d'octubre, el municipi se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb una programació centrada a la memòria oral, els renoms i els motius de les cases, el patrimoni local i activitats per tots els públics. La programació començarà divendres 9 d'octubre a les 18 hores al Teatre Auditori amb la presentació de l'audiovisual Aquells dies de festa, relats compartits de la nostra història. Es tracta del primer documental sorgit d'un projecte d'entrevistes en vídeo a persones grans de Ripollet, impulsat amb l'objectiu de preservar la memòria oral del municipi i transmetre aquest patrimoni immaterial a les generacions futures. Dissabte 10 d'octubre, a partir de les 10, els carrers del nucli antic acolliran l'activitat participativa On posem la placa, una proposta que convida la ciutadania a redescobrir els renoms i motius tradicionals vinculats a les cases i famílies del Ripollet i que s'han d'anar descobrint pels carrers. El mateix dissabte, el Cip Molí d'en Rata celebrarà una jornada a portes obertes pel matí i per la tarda, i durant la qual es podrà visitar l'exposició temporal obert per vacances. A les 18 hores, el CIP acollirà també Jugar amb la història, el bosc de textures, una activitat per dibuixar a partir d'elements de la natura. Per participar-hi cal inscripció prèvia. La programació continuarà diumenge 11 d'octubre amb una nova oportunitat per descobrir un dels elements més emblemàtics del patrimoni local. D'11 a 2 es podrà pujar al campanar de l'església de Sant Esteve. Les reserves es podran fer a l'enllaç en el servei de cita prèvia de l'Ajuntament, citaprèvia.ripollet.cat, a partir de dilluns 5 d'octubre a les 9 del matí. El Cip Molí d'en Rata també tornarà a obrir les portes el diumenge diumenge pel matí amb accés a l'exposició també temporal obert per vacances que hem comentat abans.
1: Ripollet reunirà el sector cultural en una jornada de treball sobre la cultura al carrer.
2: L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre de 2:15 a les 2 al Centre Cultural una jornada de treball d'intercanvi per entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades amb l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals del municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable, i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la participació d'entitats culturals, personal tècnic municipal i altres agents vinculats a la cultura del carrer, i està plantejada com un espai de diàleg, intercanvi i treball compartit.
1: I continuem parlant de cultura, perquè justament avui s'ha presentat que Ripollet acollirà la 10a edició del Festival Internacional de Dames Màgiques.
2: Ripollet acollirà del 13 al 15 de novembre el Festival Dama, que celebra 20 anys reivindicant el paper de les dones en el món de la màgia. El certamen, creat per la il·lusionista Teia Moner, l'any 2006 reunirà artistes de diversos països amb espectacles, trobades professionals i activitats familiars. La programació inclou una gala internacional al Teatre Auditori del Mercat Vell, una sessió golfa i una fira de màgia al Centre Cultural. També es lliurarà el Premi Dona Màgica d'Honor a Mai Closa. L'Ajuntament de Ripollet ha recuperat el festival amb la voluntat de consolidar-lo al municipi. Les entrades seran gratuïtes. Escoltem l'alcalde Luis Tirador i el regidor de Cultura Roger Balló i a Teia Moner, directora del certamen, en aquesta roda de premsa.
3: Al final és una bona proposta, una proposta també per posar en valor la feina de les dones en aquest sentit, i sempre a la voluntat d'aquesta mirada feminista que tenim des de la ciutat sempre, doncs ho van trobar molt, molt bé, i per tant van decidir juntament amb la Ben de Cultura de tirar endavant la proposta, i si hi ha la intenció de que si es pot consumir l'arquitectura, doncs seria la idea. Aquesta és la idea, sí, sí.
4: I com sabeu, Ripollet, doncs, és un municipi on la màgia ha estat i està molt present. Aquí va néixer el mag en Jaume Seriol Ricard, una figura que hem recuperat fa uns anys al CIP a l'exposició de la República i posteriorment de la mà de l'artista la Nora Encarola amb motiu de la Bienal Artística del Manifesta 15, que era doncs, la foto d'aquest mag, en Jaume Seriol. També era conegut com Caballero Seriol.
5: Sempre aquest ha sigut... Sí, sí que hi ha hagut dones magues, clar que hi ha hagut, però totes ens ha passat el mateix. Hem sigut assistents del MAC i sempre hem tingut aquesta funció, no? Doncs volem que hi hagi una professió sense sexisme, fomentar que les magues participin activament en festivals i esdeveniments, perquè encara creiem que hi ha poques magues que participin en festivals de màgia. Llavors, creiem que aquest festival pot ser un viver, d'alguna manera, perquè els programadors d'altres festivals de màgia puguin venir aquí i puguin conèixer de primera mà les magues que nosaltres presentem, perquè presentarem magues de tot el món. Llavors, també el quart compromís seria promoure una educació igualitària i desafiar els rols de gènere tradicionals. I amb això vull dir que hi ha un repte que per mi és el més important. Crear referents. Quan una nena veu una dona fent màgia a dalt d'un escenari, pot imaginar-se a ella mateixa fent-lo. I fer visibles les magues és obrir aquesta porta.
1: Doncs amb moltes ganes de que arribi aquest 13 de novembre per veure doncs, aquestes magues de tot el món aquí a Ripollet. I parlem ara també de més cultura, perquè el Centre Aragonès celebra el seu gran dia amb les festes del Pilar aquest dilluns.
2: Doncs sí, clouen així un mes carregat d'activitats, molt de menjar, dinars, molta gresca. Abans del gran dia tenim encara algunes activitats. Dissabte a les 11 hi ha campionat de guinyote i diumenge a les 12 es farà entrega els trofeus i concursos a tots els tornejos que s'han disputat. De cara a dilluns ens espera un dia carregat d'activitats, començant pel tradicional xupinazo, la traca d'honor, la processó i la missa. Tot clourà a les 6 de la tarda amb el gran festival de jotes que comptarà amb el músic Roberto Ciria.
1: Amb l'arribada de l'octubre, les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve tornen al seu horari d'hivern.
2: Des del passat cap de setmana, la Rambla Sant Jordi i la Rambla Sant Esteve, en el tram comprès entre el carrer Pizarro i el carrer de la Mercè, recuperen l'horari d'hivern. Els cap de setmana romandran tallades al trànsit entre les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del vespre de diumenge. Els dies festius estaran tallades de 10 a 10.
1: També parlem de la grip i de la Covid, perquè també, amb l'arribada del fred, ja arriben també les campanyes de vacunació pels col·lectius a risc.
2: Des del 5 d'octubre ja està activa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La vacunació està especialment indicada per a les persones amb més risc de patir complicacions i per a aquelles que no poden transmetre aquests virus a persones vulnerables. Parlem especialment de persones que viuen en residències, majors de 80 anys, infants de 6 mesos a 5 anys, persones embarassades i personal sanitari. Vacunar-se ajuda a prevenir complicacions i a reduir la transmissió de virus respiratoris que augmenten la seva circulació durant la tardor i l'hivern.
1: Repassem ara alguns actes passats, ens remuntem a dimarts, perquè Sor Lucía Caram va inaugurar el trimestre de conferències de l'Aula d'Extensió Universitària.
2: I amb gran èxit, l'Aula d'Extensió Universitària de Ripollet va encetar aquest dimarts el 17è curs amb un acte al Teatre Auditori protagonitzat per Sor Lucía Caram. La monja benedictina va abordar qüestions com la situació internacional, especialment la guerra d'Ucraïna, país amb què ella està molt vinculat a nivell solidari, el voluntariat i l'activisme social. Caram va animar els assistents a despertar davant la realitat i a mantenir-se atents a l'actualitat política, social i cultural. També va reivindicar la formació i una actitud activa davant l'entorn. La intervenció, amb la seva eloqüència i tocs humors habituals, va connectar molt amb el públic.
1: I acabem amb el bloc informatiu per l'enjustament de les persones grans, perquè el grup de teatre del Casal d'Avis va celebrar el passat dissabte, abans de l'inici de l'alerta meteorològica, la setzena edició de Reviviendo la Copla.
2: Pels pèls, però van poder fer. Com em van explicar a mi, diu, ni una bomba fa que nosaltres no actuem. Vull dir, va ser just acabar
1: i marxar cap a casa,
2: perquè va començar a ploure més. Doncs el grup de teatre El Casal d'Avis de Ripollet va celebrar dissabte al Teatre Auditori la setzena edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasodobles, flamenc i sevillanes van donar pas al sainet El Chico Enmascarado. No, El Chorizo Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques que es van complir.
1: I ara passem als esports.
2: El club hoquei Ripollet va presentar divendres els 20 equips amb què s'enfronta en aquesta temporada 26-27 en una pista annexa del pavelló Joan Creus amb grades plenes de famílies. El club compta amb 18 equips en competició, uns 160 esportistes amb fitxa federada i prop de 300 socis. L'estructura es va des de l'escoleta i les categories d'iniciació fins a dos equips special i el primer equip que competeix a Primera Catalana. Després, en aquest informatiu, doncs hi passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga a casa a les 12 contra el Mollense de Ripollet. El Pajaril juga dissabte a 6:45 al camp del Can Trias. L'escola de futbol base Ripollet juga dissabte a 7:45 a casa amb el Lliçà de Vall. El femení juga el diumenge a 3:45 de la tarda contra el Can Parellada. En futbol sala, el masculí juga dissabte a casa a 2:45, mentre que el femení juga també dissabte a 9:45 a la pista l'Urgell-Linyola. En bàsquet, a la Copa Catalunya Masculina juga diumenge a 6:45 de casa contra el Ciutat Vella. Pel que respecta a segona territorial femenina, juga dissabte a 8:15 a la pista del Sant Nicolau.
1: I acabem amb l'agenda.
2: Comencem per divendres amb la presentació de l'audiovisual Aquells dies de festa, relats compartits de la nostra història, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori al Mercat Vell dins les Jornades Europees de Patrimoni. Ja dissabte tenim també dins aquestes mateixes jornades l'activitat On posem la placa, a façana o carrer, a les 10, a partir de les 10 al centre de Ripollet, i també d'11 a 2 i de 5 a 8 hi ha jornada a portes obertes al CIP Molí d'en Rata. I acabem la programació del dia de les jornades amb Juga amb la Història al CIP Molí d'en Rata a les 6. Abans, però, a les 11 del matí hi ha el Club Young Adult de la Biblioteca i també a les 11 hi ha el Campionat de Guinyote al Centre Aragonès. Diumenge, dins les jornades de patrimoni, hi ha la pujada al campanar i les portes obertes al CIP Molí d'en Rata. També tindrem jugateques ambientals al Parc dels Pinatons i Maria de Regordosa i al Masot, i a les 12 es farà l'entrega dels trofeus dels concursos al Centre Aragonès. Dilluns, doncs, tenim la programació completa de les festes del Pilar, processó, missa i doncs, al paral·lelament, a les 12, al local, hi ha l'activitat Res a celebrar, que és l'anti-Vilà o l'anti-hispanitat, amb un campionat de futbolí antifeminista i anticolonial acompanyat d'un vermut. I a la tarda, doncs, torna el programa oficial, que seria les Jotes a les 6 de la tarda. Dimarts hi ha un taller de primers auxilis, a les 5 al Centre Cultural i a les 7:15 a la Biblioteca Llegir Teatre. Dimecres, a 6:15, hi ha Hora del Conte. I acabem ja avançant-nos a dijous vinent amb una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural a les 5 de la tarda i Llegim Òpera, un nou club, a les 7 a la Biblioteca Municipal.
6: Doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Toni.
2: Gràcies a tu.
6: Nosaltres en breu tornem amb Roger Balló, regidor del Patrimoni, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, per parlar justament de les jornades de patrimoni.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
9: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
10: Y el del medio de los chichos.
9: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
10: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
3: Baba, vull ser artista.
2: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
6: El 91.3, Info Setmanal.
7: Aquest cap de setmana se celebren les Jornades Europees de Patrimoni amb un seguit d'activitats per recuperar i preservar la memòria col·lectiva, i per parlar-ne ens acompanyen Roger Balló, regidor de Patrimoni, Cultura i Política Lingüística, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Marc.
7: Abans d'entrar primer en matèria, tenim alguna afectació del patrimoni de Ripollet a causa de les fortes pluges que hem tingut?
8: Bueno, a part del Jaume Tosset, que hem tingut ara que estem buscant doncs llocs per poder-los acollir, en principi, bueno, alguna gotera, alguna coseta,
9: gotera,
8: però...
9: Alguna placa, la biblioteca sí. Va caure alguna placa del sí. Sostre, però vaja,
8: en
9: res.
8: En brigada ja ho van arreglar, bé, bueno.
9: De, per sort, hem escapat prou bé, hem escapat prou bé.
8: Sí, sí, sí, perquè si veus la biblioteca de Cerdanyola, dius, sí. Ostres.
7: Anem a parlar de les Jornades de Patrimoni. Enguany el lema és patrimoni en risc, i ho divideix en tres premisses: reviure, resistir i reimaginar. Què vol dir aquest lema?
9: Bé, la veritat és que aquests lemes sempre que sí. Posen, venen marcats des de dalt i sempre ens fan pensar, no?, com ho podem lligar, però sí que és cert que aquesta vegada pensàvem que lligava bastant amb el que estem fent, no?, perquè estem revivint doncs tota aquesta època passada amb les activitats que ara després us explicarem, no?, reimaginar, perquè en el fons quan estàs parlant del passat també t'imagines el futur, no?, i repensar és l'altre, Marc, ara ho estem dient de memòria.
7: Resistir,
9: sí, doncs bueno. Sí, perquè sí, és important que hi ha determinades coses, no?, que han de els records han de resistir, sí, perquè a vegades
8: els hem de cuidar,
9: perquè mm-hmm. Si no és molt fàcil oblidar-se d'on venim.
7: Clar, però per reviure s'entén que s'ha d'estar primer mort, o sigui, d'una forma o altra s'està dient que el patrimoni, no?, s'està perdent.
8: Bueno, és difícil, a veure, és el patrimoni, si no el cuides, és el que passa, és el que estem veient en tots els edificis, en tot el que està passant. Si no els cuides, doncs tenen afectacions, cada cop, doncs, si no se'ls hi fa, doncs, els manteniments adequats, o si després parlem, doncs, del patrimoni oral, doncs, no, o tota la memòria que tenim del nostre poble, si no es va fent, doncs, incisos, es segueix treballant per mantenir-la, doncs el que passa és això, que es mor directament.
7: Helena, parlem primer del primer acte que tenim justament demà, perquè em sembla molt curiós, no? Parla de vivències de gent d'aquí de Ripollet expressades de forma oral, perquè realment el patrimoni no és només allò que podem veure i tocar, sinó que també hi ha patrimoni intangible, no? De fet, se li diu així, patrimoni intangible de l'humanitat, que moltes vegades passa desapercebut.
9: Correcte, i és una part fonamental. Hi ha molts tipus, no?, de patrimoni, el patrimoni immaterial, el patrimoni ambiental, no?, natural, el patrimoni arquitectònic, i aquest cop sí que parlen, no?, una mica amb tot aquest lema, doncs ens venia de gust parlar d'aquest patrimoni intangible, d'aquest patrimoni immaterial, que és la memòria oral i els records dels nostres avis, que sovint, no?, quan es fan aquest tipus d'entrevistes, veus que de vegades cadascú té el seu filtre, no?, dins d'aquests records, però sí que hi ha moltes coses que, tot i que cadascú les va viure a la seva manera, veus que hi ha moltes coses que coincideixen. Sovint després has d'acabar, no?, contrastant amb temes de documentació, no?, bé, per això es fan recerca, però la memòria oral i el record d'aquesta gent, la seva vivència, és fonamental.
7: I això serà demà amb una visualització de documentals, no? Entenc que el Teatre Auditori.
8: Sí.
7: Parlem una mica ja de la programació del que tenim aquest cap de setmana, que, per cert, no hi ha pluja.
8: No, el bo és això. Sí, perquè demà divendres, tot i que és el teatre, que fem aquesta, doncs, aquesta presentació d'audiovisual, que em sembla que és una horeta, més o menys estarem, una horeta i pico, em sembla que són 3/4 d'hora de documental. Dissabte ja tenim, que sí que és al carrer, l'activitat participativa, doncs, per trobar els renoms i motius de Ripollet, que l'hem anomenat On posem la placa, que això tracta de tota una feina que vam fer, que s'ha anat fent, doncs, per això, amb gent gran de la ciutat, doncs, tots els renoms, motius o malnoms, que també se'n diuen, doncs, per conservar-los, per situar-los a Ripollet. Farem una instal·lació de diverses, em sembla que són cinc, oi? A diferents carrers del casc antic de Ripollet, una instal·lació que estarà fixa, doncs, uns 15 dies més o menys que hem dit que la tindrem, i que, doncs, servirà per això, per mostrar el treball que s'ha fet i també per les aportacions que puguin fer veïns i veïnes.
7: Helena, també el CIP juga un paper molt important. Tornem a tenir jornada de portes obertes, juga amb la història. Què ens espera en el CIP?
9: Bé, aquí hi ha les activitats més quotidianes, que són les portes obertes que tenim habitualment, i el Juga amb la Història, que ja és un programa permanent del CIP, no? Però el que fem és una miqueta, doncs, mantenir aquesta programació més estable perquè sumi dins de tota la programació. I després d'aquestes dues activitats que comentava el Roger, i la pujada al campanar, que són com les tres activitats que se surten de lo quotidià i que són les que realment, doncs, aquestes jornades volem fer-li més incís, no? I especialment destacar, perquè en el fons des del CIP és d'on promovem i gestionem tot allò que té a veure amb el patrimoni, que està més enllà del propi museu, no? I aquestes tres activitats, doncs, són una miqueta les protagonistes, no? d'aquestes jornades.
7: Per la jornada demà entenc que també s'havia de demanar una entrada anticipada, era?
8: Bueno, al centre, sí, cultural.
9: Sí, o sigui, hi ha invitacions, sí que hem fet una reserva d'invitacions per les persones que vam entrevistar, no? I els seus familiars, i aquestes s'han reservat, i després la resta, que han quedat disponibles, doncs encara en queden algunes, estan a la recepció del centre cultural, perquè de manera gratuïta qui vulgui assistir-hi, doncs, les pugui recollir. Hi ha 22 persones que es van entrevistar. En el vídeo no surten les 22, perquè algunes parlaven de temes que no tenien tanta relació amb aquest primer capítol, no? Que és el de més la part festiva, i hi ha un parell de persones, doncs, que ni ells ni els seus familiars podran assistir, doncs, perquè estaven de casament, vull dir, i de festes, de celebracions privades, però la resta sí que vindran ells o els familiars, perquè malauradament, doncs, algunes de les persones que vam enregistrar ja no hi són entre nosaltres, i llavors, doncs, bueno, vindran els seus familiars, o sigui que penso que serà un acte bastant emotiu.
7: Sí, perquè, o sigui, que, sense entrar en spoilers, què ens mostren aquestes vivències de les persones?
9: La veritat és que a nivell d'enregistrament, que aquestes entrevistes les vam començar a fer fa un parell d'anys, tenim més de 20, quasi gairebé 25 hores de gravació. Clar, evidentment això són moltíssimes hores, i per fer un producte que després es pugui visionar has de fer petites píndoles, no? Per això comencem amb aquesta, que és la de les festes, no? Comencem una mica per la part alegre, tot i que després podrem fer-ne més endavant d'altres temes, com pugui ser la Guerra Civil o la vida del camp, etc. I una mica la idea, doncs, és a través d'aquests testimonis i també acompanyat d'algunes imatges que tenim de l'època, doncs, que puguem entendre com era la vida i com era, doncs, aquesta vida festiva en el poble de Ripollet.
8: Ahir ho vam visualitzar i és emotiu.
9: Sí,
8: és molt maco, la
9: prèvia creiem que agradarà.
7: I això és un treball que entenc que s'allargarà durant els anys. Cada any rere any aniran apareixent noves veus que augmentaran tot aquest arxiu i aquest patrimoni d'aquí del Ripollet de testimonis.
9: Exacte. Sí. De fet, vam començar amb un objectiu molt clar, que era que, bueno, una mica el que parlàvem abans, no, d'aquest patrimoni que mort o no mort, malauradament les persones, doncs, acabem morint, i teníem una sèrie de gent que rondaven els 90 anys i que ens amoïnava perquè dèiem, ja fem tard, de fet, ja hem fet tard, no?, amb algunes de les persones que també tenien moltes coses a explicar i que hem pogut enregistrant, però sí que vam dir, bueno, anem a fer-ho d'una manera com endreçada i que quedi, no? I llavors vam començar, doncs, amb aquestes persones que sabíem que tenien el cap clar, perquè això també és molt important, no? Amb l'edat has de tenir que tinguin els records clars, que et puguin explicar la informació d'una manera endreçada, i vam fer una primera selecció. Ara tenim altra gent que ja vas detectar, no? Que dius, ostres, aquesta persona en aquell moment no el vam enregistrar, però no només aquesta gent gran, que era la més urgent per un tema d'edat, sinó que també hi ha altres temes que volem parlar i que hi ha testimonis que potser són gent que ara tenen 70 anys i que també va viure, per posar-te un exemple, a l'època de la transició, i que també són molt interessants per explicar una altra mirada i una altra època de la història local.
7: Només es tindran sempre testimonis de gent gran, o també, per exemple, s'incorporaran gent més jove per veure també com podia ser la infància en les èpoques?
9: Bueno, és una miqueta això, no? La idea és, vam començar per aquesta gent gran i ara seguirem amb alguns testimonis, sobretot és per un tema de que el tiempo apremia, no? Però sí que volem després anar a generacions més joves, bueno, clar, a poc a poc anirem fent, perquè
8: nosaltres joves,
9: encara. Però sí, la idea seria poder anar recuperant de diferents èpoques o de moments, no?, històrics de Ripollet, com et deia, no?, el tema de la transició, pensem que també és com un moment molt important, no?, de com es va viure el canvi de la dictadura en els ajuntaments democràtics, i hi ha tot un grup de gent que segurament tenen moltes coses a explicar, associacions de veïns o gent que estaven associades, i també algun, per això et deia abans, només surten de les 22 entrevistes, només en surten 18 en aquest vídeo, perquè alguns dels altres testimonis era gent jove, que potser els vam agafar perquè havien acompanyat el pare o algun parent, i vam aprofitar i també els vam enregistrar, no? Però guardem aquest material per propers audiovisuals.
7: Hi haurà alguna forma d'en futur de veure tota aquesta hemeroteca?
9: Sí, de fet, la nostra idea és, hem de parlar amb vosaltres, perquè pensem que ha d'estar penjat això a través del canal de YouTube, que ho tinguem vinculat a la web de Patrimoni i a la web municipal, i que la gent, doncs, hi pugui accedir i veure'l. Demà fem la presentació oficial, però evidentment és un material que ha de quedar pel poble. Clar.
7: Necessitarem molts ISUs i una bona connexió wifi per pujar-ho tot, eh?
9: Sí, tant.
7: Tornant ja, passem al una altra vegada el dissabte. L'activitat aquesta, com és la placa, també necessita inscripció prèvia. Exactament quin serà el funcionament?
8: No, serà una instal·lació que estarà fixa al carrer, que la gent la podrà consultar, i també es podrà participar-hi a través d'unes bústies que hi posarem, per si, mira, jo conec aquest malnom que no està posat aquí, doncs jo crec que això hi ve d'això, doncs també estarà allà posat.
9: Sí, de fet, aquestes instal·lacions també són com el resultat d'un procés que ja portem de fa temps. Ja, primer es va fer una recerca documental, hi ha el Manel Mogas, no?, que és un historiador local que als anys 80 va fer una feina magnífica de recuperació de la història local, i entre altres coses va recollir tots els motius que hi havia en aquell moment a Ripollet. Després vam complementar aquesta informació amb un treball que vam fer també a l'Elis Saló i el Josep Martínez de la revista de Ripollet, també fa molts anys, amb les dues cares de la façana, i llavors hem fet tota una feina de recerca a nivell documental, i després, no, com deia el Roger abans, vam contrastar-la, vam complementar-la i vam ampliar-la amb gent de Ripollet, que vam convidar a participar, doncs, el 2024, vam fer diverses sessions participatives, i ara creiem que tenim el màxim d'informació que hem sigut capaços de recollir. El que necessitem ara és que la gent ens ajudi a complementar-la i també testejar. Les instal·lacions aquestes també són per testejar si a la gent li agradaria que a les cases de Ripollet o als carrers de Ripollet hi constin els motius, perquè també parlant, no, lligant-ho amb el que dèiem abans del patrimoni immaterial, això no deixa d'explicar la vida quotidiana, no, del Ripollet d'abans. Per això també és amb la intenció de que aquestes instal·lacions, doncs, puguin també despertar aquesta inquietud en els veïns de si els hi vindria de gust que poséssim aquestes plaques o aquestes senyalèctiques.
8: Perquè no oblidem que són malnoms alguns, i en alguns que potser no els hi fa tanta gràcia, potser que se'ls recordi que eren de cal
9: tal. Però sí, alguns, sí, són de, sí, alguns, però... alguns són graciosos, alguns sí, són divertits, alguns eren per tret físic, altres eren per caràcter, per oficis, altres per ofici.
8: O sigui, hi ha una miqueta de tot.
7: O propis veïns que poden formar part del patrimoni, també.
9: Exacte, sí, sí, sí. En el fons, les persones no, som el patrimoni del, del poble, també.
8: Sí, sí, sí.
7: Exacte. I ja, bueno, anem acabant. Parlem de la pujada del campanar, també. Aquesta sí que funciona amb cita prèvia, tinc entès. No sí, sé sí, si sí, ja les tenim plenes. Sí. Si està...
9: Gairebé. Ens falta alguna, hi ha alguna franja lliure a última hora del dematí. Les primeres franges ja estan plenes, però encara, almenys fa una estoneta que ho hem mirat, encara quedava, encara quedava alguna plaça.
7: Sempre triomfa aquesta activitat,
8: sí,
7: eh?
8: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Perfecte, doncs ja doncs anem acabant. Simplement un missatge doncs, perquè la gent s'apropi demà tant al Teatre Auditori com aquest cap de setmana, surti i gaudeixi de les jornades.
8: Encara que sigui pont, que sempre ens passa per aquestes dates, que és un cap de setmana llarg i a vegades doncs, costa que la gent s'apropi, jo crec que són activitats doncs, que ens tocaran molt la fibra, que són del nostre poble, que són coses que no es fan cada dia, són coses molt especials i que crec que estan destinades doncs, a la gent del poble perquè és històries de la gent del poble.
7: Perfecte, Helena, algú a afegir o...?
9: No, ja, senzillament això que diu el Roger, no penso que són activitats que ens fan singulars, no? Tu abans em preguntaves per les activitats del Molí d'en Rata, com el Juga amb la Història, que sí que el fem només a Ripollet, però són tallers relacionats amb la història i el patrimoni en general, però aquestes activitats, aquestes tres, són com molt nostres, no? Són molt de Ripollet, i penso que això doncs, les posa més en valor perquè la gent s'acosti i coneguin una miqueta més el lloc on estem.
7: Perfecte, doncs moltes gràcies Roger Balló, regidor de Patrimoni, Cultura i Política Lingüística, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
7: I nosaltres tornem ara en breus amb el Centro Aragonès, justament per parlar de les festes del Pilar.
6: El 91.3 Info Setmanal.
10: Reu, 91.3! Reu, que bé si sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
11: A veure, què no sona, papa?
10: Los terneros, aquells que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
11: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
10: Això, però a quina hora és?
11: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
12: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
13: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
14: No te quedes atrás
13: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
14: En Top Música Nueva.
13: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
15: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
16: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
17: You got me on Facebook.
16: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
18: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
19: El Club del Country.
20: Bring on the teardrops.
19: programa que ha fet història.
20: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
19: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: El 91.3, Info Setmanal.
21: Arriba el 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, i també el dia del Pilar, la festa grossa dels aragonesos i les aragoneses. Com no podia ser d'una altra manera, el Centre Aragonès de Ripollet organitza un any més un programa carregat d'activitats durant tot el dilluns, i però també amb activitats durant tot aquest cap de setmana. Per parlar-ne ens acompanya Marcos Gallán a la línia telefònica, president del Centre Aragonès, José María Mur, membre fundador, i Miguel Navarrete, soci d'honor. Benvinguts.
22: Bona tarda, bien hallado.
23: Hola, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Miguel. Primero todo, antes de entrar un poco en materia, habéis tenido algunos actos de este pasado fin de semana que se han tenido que suspender por las lluvias. ¿Se van a reprogramar? ¿Cómo ha ido?
22: Se van a reprogramar. Nosotros empezamos ya el día 19, que el día 19 y el día 12 son los más puntos más fuertes del Pilar, porque es cuando se hace el pregón. A partir de ahí ya empiezan las actividades y luego, bueno, pues lo gordo es la fiesta del Pilar. Pero durante los demás días, pues hemos estado haciendo también actividades.
21: Ahí quería ir, ¿cómo han ido estas tres semanas ya que lleváis de previa?
22: Muy bien, muy liados, pero bueno, toda la programación ha sido saliendo bien, ha habido mucha asistencia de gente. Y el problema vino el fin de semana, que cayó tanta agua que tuvimos que suspender los actos. Pero bueno, los hemos ido reprogramando y al final se van a llevar a cabo todos ellos.
21: Aparte del lunes, ¿qué nos espera este fin de semana, Marcos?
23: Bueno, este fin de semana empezamos el sábado por la mañana con el campeonato de Guiñote, que es un juego típico de cartas en Aragón. Y por la tarde el campeonato de dardos a las 6 de la tarde. Todo esto en nuestra sede social. Y el domingo... Perdón.
21: Sí, sigue.
23: Y el domingo por la mañana haremos desayuno de chocolate y la entrega de premios de todos los concursos y campeonatos que se han realizado durante estos días. Daremos los trofeos.
21: ¿Nunca os falta la gastronomía, a vosotros?
23: No, nunca, no. A ver, no puede faltar eso delante de una mesa. No, delante de una mesa es cuando mejor se hacen las cosas. Comiendo y bebiendo sale todo redondo.
21: Y con todo esto llegamos ya al lunes, un lunes cargado, que empezáis con el tradicional chupinazo, atraca de honor. ¿Qué nos espera el lunes?
23: Sí, el lunes es la fiesta grande, el Día del Pilar. Y bueno, no podía ser de otra manera. Empezamos, como tú dices, con el chupinazo y la atraca de honor. Seguidamente a la procesión a las 11 de la mañana, con que nos acompañará el grupo Compañía Artística Oscar. E iremos con la Virgen por la calle de Ripollet hasta la iglesia parroquial de San Esteban. Ahí será la ofrenda de flores a la Virgen, que este año lo adelantamos un poco. Será a las 12 menos cuarto la ofrenda y a las 12 la solemne misa aragonesa, que también será, bueno, como siempre, cantada por el grupo Compañía Artística Oscar. Y este año sí que yo aconsejo a todo el mundo que pueda venir a la iglesia que no se lo pierda, porque viene el mejor cantador de Jotas de Aragón, Roberto Ciria. Nos va a deleitar con su cante y va a ser una misa emocionante.
21: Y que luego también lo tendremos, ¿no?, en el Festival de Jotas.
23: Luego también está en el Festival de Jotas, sí, por la tarde, a las 6 de la tarde. Y luego ya después de la misa hacemos una pequeña, un vino de honor en el Centro Aragonés. Luego ya todo el mundo que está apuntado a la comida nos vamos a comer y por la tarde la apoteosis ya con el gran Festival de Jotas, con la Compañía Artística Oja y Roberto Ciria.
21: Miguel, tú eres socio de honor del Centro Aragonés, sí. Conoces a un montón de entidades, por lo que tengo entendido.
24: Sí, llevo trabajando en el Centro Cultural, sí, 32 años, bueno, 31 y pico desde que se abrió.
21: ¿Qué tiene esta gente del Centro Aragonés que los hace distintos con el resto de entidades?
24: Pues mira, tienen la simpatía, son simpáticos y después tienen el talante así como de pueblo. Talante de pueblo para para la relación entre ayuntamiento y entidades.
21: Pues una cosa importante de las fiestas del Pilar, y esto también hablo de Aragón en general, las fiestas del Pilar también en Aragón, casi el 90% de los actos son gratuitos y abiertos a todo el mundo. O sea, que no es una fiesta es la fiesta de los aragoneses y las aragonesas, pero es una fiesta también para todo el mundo de España y todo el mundo internacional que quiera venir y disfrutar.
22: Exacto, sí. Exacto. Yo a mí me gustaría hacer un inciso este año, porque este año hacemos 30 años de la fundación del Centro Aragonés. Es muy importante. 30 años es una fecha para...
24: 30 años que lo llevo aguantando.
22: Para remarcar. Cultural, ¿eh? Y nos aguanta muy bien. ¿Eh? El premio de honor que se le ha concedido a la Junta del Centro Aragonés es muy merecido.
24: Gracias.
21: Marcos, ¿qué nos espera en estos 30 años? Bueno, esta celebración de los 30 años.
23: Bueno, la celebración la realizaremos... Bueno, llevamos ya durante todo este año haciendo actividades relacionadas con los 30 años... Pero el 28 y 29 de noviembre es cuando será el plato fuerte de la celebración de los 30 años. Os voy a adelantar ya lo que vamos a hacer. Ya tenemos el programa cerrado. El día 28 vendrá la charanga, el cachondeo. Vienen de un pueblecito de Aragón. Es una charanga típica de Aragón. Ya lo veréis, lleva una marcha y un cachondeo. Como bien dice ¿cómo se llama la charanga? La charanga, el cachondeo. Y por la tarde tendremos un concierto de una orquesta.

0: sea que con eso creo que es suficiente.
1: El Centro Aragonés de Ripollet tiene mucha relevancia tanto institucional como cultural en lo que es en el propio gobierno de Aragón, porque para el pregón también trajisteis una persona bastante relevante, traéis a Roberto Ciria. El festival, ahora no me sale el nombre, lo que organiza, que habéis organizado los dos últimos años,
2: Las Tunas.
1: El año pasado también trajisteis, creo que a un alcalde al pregón.
0: Al alcalde de Leganés, a Miguel Ángel de Cuenco.
1: Tenéis mucha relevancia en las administraciones de Aragón. Se os da bastante protagonismo en ese sentido.
0: No es que seamos más que nadie nosotros. Simplemente cuando vamos a los sitios, somos nosotros. No engañamos a la gente. Yo tengo un centro y vienen 500 personas. No. Yo si voy y te digo, en mi centro somos 80 socios. Es que somos 80 socios.
1: Vale,
0: entonces la gente lo ve, las autoridades lo ven, y dice, bueno, pues esta gente es que va de cara. Y yo te digo, no hemos tenido ningún problema con ningún ayuntamiento. Y como tú dices, nos tienen muy bien visto tanto ayuntamiento y Nadal y por supuesto el gobierno de Aragón.
1: Vale, pues quiero ir acabando ya porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero Miguel, quiero que a ver si me puedes animar a la gente, ¿no? Tú como persona que al final tú eres un socio de honor, una persona que fuiste al centro, te y pues al final te quedaste por el ambiente, por todo lo que has vivido con ellos.
3: Bueno, yo lo que he vivido con ellos ha sido la relación de estos 30 años a nivel de trabajador municipal que soy, entonces yo considero una entidad fabulosa y yo siempre le he agradecido el trato que han tenido también de ellos hacia mí.
1: Pues por eso
3: yo soy nacido en Andalucía, al lado de Úbeda, me vine aquí con 7 años y bueno, soy andaluz, pero bueno, me gusta también la cultura aragonesa
1: Por eso mismo, ¿qué mensaje le mandarías a alguien de aquí, de Ripollet, que realmente tampoco, que no tiene, que ha nacido aquí, que no es de, pero que bueno, ¿por qué le animarías a asistir este fin de semana y el lunes a los actos del Centro Aragonés?
3: Bueno, Aña, los animaría por lo que es los artistas que vienen, los grupos que vienen y después el tema de lo que ellos a nivel de entidad organizan, tanto almuerzos, comidas y todo, que lo organizan muy bien.
2: Y que no es fácil.
3: Y que no es fácil, la verdad.
2: No es fácil bregar con la gente, los socios y todo. Y luego hay una cuestión
3: Porque lo veo yo también, aparte,
2: yo soy socio fundador, yo estoy prácticamente desde que el Centro Aragonés, una vez está más implicado, otras veces menos. Y aparte de que las relaciones son buenas con todas las administraciones,
3: sí, eso cuestión... también lo quería, perdona José María, también lo quería recalcar a nivel municipal, a nivel de entidad, que tienen muy buena relación a nivel político con todas las entidades políticas de aquí del pueblo, sea del partido que sea.
2: Hemos conocido ya tres, cuatro alcaldes y no ha habido ningún problema. Sí. Y luego sí, una cosa que a mí siempre me ha gustado resaltar es que aparte de todo eso, el centro Aragón, Ripollet es muy conocido en muchos sitios del mundo porque en casi todos los países que hay centros aragoneses se conoce Ripollet por el Centro Aragonés de Ripollet, que eso también tiene su valor. Vale.
1: Es sacrificado organizar todo, gestionar todo esto, pero a la vez es congratulante.
2: Claro, el esfuerzo te cuesta, y luego, pero cuando ya acaban las fiestas, que ves el resultado, dices, ostras, qué bien lo hemos hecho, porque se trata de eso. Porque además, si no tuviéramos el presidente que tenemos y la secretaria, que es la Irene, que son los que están moviendo más, pues no, el centro no funcionaría. O sea que desde aquí yo le doy gracias a Marcos y a Irene.
0: Y muy una persona que ayuda mucho, está cuando lo necesita, está ahí al lado. Y no, entre los tres somos los que nos peleamos para hacer todas las gestiones, bueno, más Irene, que es la que lleva todo lo que son papeleos y luego yo lo que quiero decir es una cosa.
1: Sí.
0: A Miguel lo hemos nombrado socio de honor, primero porque se lo merece. Luego, gracias. Porque es una persona que se desvive por ayudarte. Vas, le pides cualquier cosa y le falta tiempo para hacerlo. Luego, el carácter que tiene, que es amable, que no te pone ninguna mala cara, que cualquier cosa que le digas le está bien. Y por eso se lo merece, además, porque, con perdón, pues es un tío cojonudo.
3: Gracias, Marco. Bueno, en eso estamos como trabajador municipal, tanto con vosotros como todas las entidades, procuramos ayudar en todo lo que nos sea posible y que nos dejen, porque hay puntos que a veces queremos ayudar, pero por el tema leyes no se puede. Pero bueno, en eso estamos, para ayudar a
2: todos. En ese sentido, sí, se desvive por cualquier problemita que pueda haber, si él lo puede solucionar, ahí está Miguel. Sí. Gracias, Miguel.
3: De nada.
1: Pues a mí solo me queda ya felicitaros por estos 30 años, por otros 30 años más y otros 90, todos los que sean necesarios por aquí para adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marcos Gallán, a través del teléfono.
0: A vosotros siempre. Muchas gracias.
1: José María Mur y también Miguel Navarrete. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias.
1: I nosaltres ara us deixem amb dues entrevistes enregistrades pel meu company Toni Miralles, en primer lloc amb la EBE, que ja té el seu perfil d'Instagram, la compra d'entrades pel proper 24 d'octubre en concert. I seguidament també parlarem amb el grup Soniquer. Fins ara.
4: Avui tenim a l'estudi de Ripollet Ràdio una artista, una cantant, DJ, coneguda ja des de fa temps a Ripollet per col·laborar a moltes de les activitats culturals, però avui ve a parlar d'ella i d'aquest concert que tindrà lloc el dia 24 d'octubre i que es titula La Eve Canta. La Eve és Evelyn Sepúlveda. Què tal? Bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda.
4: De Evelyn, tascat a Neve.
5: A
4: val?
5: Neve, sí.
4: 43 anys, vius a Ripollet, d'origen xilè, val? Però pel que veig ens explicaràs, doncs, molt implicada a nivell social, cultural i tal. La gent potser et recordi de quan tenies una cocteleria fa ja com
5: sí, ja,
4: 15 anys, no?
5: Clar, la meva filla té 13... Sí, fa 13 anys, la cocteleria L'Amy's.
4: I on estava?
5: Estava ja al carrer Palau Ausit, al costat quasi del Sirocco, que és una altra cocteleria també, i vam obrir quasi a la vegada.
4: I què passava? Perquè allà no es limitava només a fer còctels, no? També tenies molta activitat, no?
5: Sí, a mi el tema de l'hostaleria sempre m'ha interessat, perquè he treballat molt d'això, però a més, clar, com soc cantant, i bueno, no sé, suposo que m'agradava anar a llocs que ofereix, que podrien, no, que oferirien a lo millor una altra proposta, o no sé... Tenia una altra activitat a fer a Ripollet sense anar molt, molt lluny. Llavors fèiem concerts, presentar... Bueno, el que ens demanessin, el que nosaltres ens venien amb propostes i moltes vegades pues, accedíem a aquestes propostes si eren, si ens quadraven, no? Ja el Ben Javi Llegas, de fet, va presentar el seu llibre, van fer alguna obra de teatre, concerts per suposat, i no sé, el que sorgessi.
4: Molt bé. I després tens una altra professió que no té res a veure, perquè ets profe d'autoescola.
5: Sí, però això també de vocació, o sigui, m'agrada molt ensenyar i això és el que em dona com l'estabilitat econòmica, que és veritat que la part més artística pues, no és tan estable i a més m'agrada tenir aquesta manera de guanyar-me la vida que és més estable per dedicar-la l'altra part de la meva vida amb la creació, que no tingui aquesta pressió de sempre com obtenir com beneficis i no sé, que em relaxi en aquest sentit, no?
4: I tu ets ja de vocació cantant?
5: Sí, bueno, sempre he cantat. Sí.
4: Des de quan?
5: Des de molt petita. O sigui, no sabia que cantava, però no sabia que cantava bé, cantava la meva àvia, això sí que ho recordo, però no tenia aquesta concepció fins que a l'escola em va dir una profe que m'havia sentit i que cantava molt bé. Llavors, a partir d'ahir sempre cantava, però sempre... Jo, en principi, sóc molt reservada. Llavors em costa cantar així com... No sé, no sóc la típica persona que es posa a cantar, no? Però amb aquesta reserva durant molts anys. Llavors va arribar un moment que sí que dic... Bueno, és que potser li he de dedicar més temps, li he de dedicar de manera com més professional a aquest àmbit de la meva vida.
4: Tu vas venir de Xile quan eres adolescent, directament sí. A Ripollet?
5: Sí, vam estar una temporada, però dos mesos a Barcelona amb la meva àvia, que ens va rebre, però després vam venir a Ripollet, directament, sí, o sigui, de tota la vida.
4: I després d'ahir, tota la teva vida aquí.
5: Sí, sí.
4: I què veus d'aquelles arrels també que et venen de família a nivell doncs, de cultura i de música?
5: Doncs també no m'havia adonat. Jo sento que durant molt de temps havia, ara ja no, però havia com d'alguna manera com rebutjat. Allò que em recordava a la part meva, suposo que també perquè em dolia una mica recordar-ho, i no sé, com que no estava molt alineada, però després em vaig reconciliar amb aquesta part meva, i tot el que faig relatiu a la música és molt de Latinoamèrica. O sigui, quan pinxo molt estil latinoamericans, i ara a l'hora de produir, de composar, de compondre cançons, també he detectat que hi ha aquestes arrels d'allà, que tens són uns sons que sí que et recorden a Xile especialment, però a altres països també de Llatinoamèrica.
4: En quin moment vas deixar de guardar-t'ho a dins si ja vas voler compartir-ho?
5: Doncs coincideix en el moment que vaig decidir dedicar-me més a la música. Uh-huh. Vaig abraçar, també perquè amb orgull vaig viure l'època de Xile, de la revolta social que va haver a finals del 2019, i bueno, jo ja havia prendre la decisió de dedicar-me a la música, però va coincidir amb això i vaig adonar-me que sí que hi havia coses, o no sé, no adonar-me, però sí que vaig sentir molt orgull en aquella època del que estava passant allà, i a nivell cultural també ens van moure moltes coses, aprofitant aquesta etapa, i dic, la música, o sigui, en aquest, almenys a Xile ho sento que hi ha molt de social a la música, uh-huh. i m'identificava bastant amb això, i dic, bueno, és que jo sóc d'allà, o sigui, no sé per què en algun moment vaig rebutjar-lo, suposo que per mimetitzar-me amb la gent d'acà, no lo sé. Però...
4: I en aquests 7 anys últims, des de que et vas ja doncs, sortir de l'armari, per dir-ho així, a nivell musical, què has fet? Després parlarem de la part de DJ, parlem de la part primer de cantant.
5: Doncs el primer que vaig començar formant-me, perquè jo mai havia après clars de cant, o sigui, jo cantava perquè se'n donava bé, era com un do, no? Uh-huh. Però no havia après mai classes de cant, vaig començar a aprendre també a tocar la guitarra, perquè volia ser autònoma en aquest sentit, i clar, estava fent classes de cant, classes de guitarra, provant coses, però em faltava això se me'n quedava una mica curt, i llavors vaig començar a pensar en tema d'aprendre a produir, perquè sabia que la gent ho feia, ho podia fer a casa. Però el tema de la producció era més complicat, o a mi se'm complicava molt, perquè digitalment no sóc com super allí bona, i per això vaig a començar lo de DJ. Uh-huh. O sigui, va relacionat. El que passa és que al final el tema de DJ va funcionar molt bé.
4: Com a cantant, ets vocalista o també cantes amb altres formacions?
5: No, ara mateix no. Jo, per això era el tema de com ser autosuficient. Uh-huh. Perquè sí que he cantat en alguna vegada amb algun grup. Uh-huh. De fet, a Ripollet fa molts anys també teníem una banda de blues que es deia Me and the Blue Band. I érem nois d'aquí de Ripollet, però clar, era difícil per mi... Bueno, és difícil coordinar un grup, o sigui, s'han de donar moltes...
4: I més en plan amateur, està clar.
5: Sí, llavors ho vam deixar, però sí.
4: I ara... et vas apuntar a fer un curs de DJ, en plan, no sé, m'apunto a fer un quart
5: clar, un curs perquè pensava, si he de començar la part digital, que no se'm dona bé, dic, a lo millor la part de DJ, que també tenia curiositat, perquè és com una altra faceta més divertida, com més relaxada. Uh-huh. Quan cantes és com una cosa molt íntima, o jo ho sento així. O sempre que he cantat i els temes que escolleixo, sento que són com molt, molt de... No sé, que m'exposo molt. Uh-huh. Però encara la part de DJ ho veia més lúdica, més divertida, i vaig pensar que d'aquesta manera podria aprendre millor. I vaig trobar una escola molt bona de dones a Barcelona, que era com m'oferien un ambient molt segur, perquè clar, jo anava molt, molt, molt d'amateur. Uh-huh. I ho vaig fer allà, sí.
4: I què vas aprendre?
5: Doncs t'ensenyen diferents tècniques, perquè al final de punxar pots punxar amb vinilo, amb les màquines CDJs, uh-huh. o també podries sense res, amb un programa que tu pots descarregar. Uh-huh. Llavors em van ensenyar aquestes tècniques, però sobretot em van ensenyar a tirar per l'ante, o sigui, a estar segura, encara que no tinguis aquesta experiència, i m'han donat molt de confiança per començar a fer-ho. Llavors, després de fer el curs, ja vaig començar a punxar, perquè em van donar algunes oportunitats, i ja no vaig parar. O sigui que, sobretot, em van donar molta confiança. Sí, sí.
4: En aquest temps, tu també has tingut temps a produir-te temes propis.
5: Sí.
4: Alguns d'aquests es podran veure en el concert.
5: Correcte.
4: Altres també que has treballat expressament també per aquesta actuació, no?
5: Sí.
4: Algun nou, també?
5: Sí, correcte. Uh-huh. Tenia alguns temes... O sigui, jo durant fa 2 anys que vaig treure 3 temes per provar-me també com funcionava el tema de treure cançons per la meva compte. Però mentrestant anava produint algunes altres cançons, però no sabia si volia treure-les de la mateixa manera, perquè al final era com, bueno, no estic fent molta cosa amb això, dic, les guardo. I tenia molts temes, però al concert he fet un filtre, perquè no tots em servien per la història que volia narrar, i he utilitzat els temes que ja tenia. Gràcies. Dels que ja tenia, he filtrat alguns i he pensat que havia de produir uns altres específics per alguns moments del concert.
4: I arriba el gran dia, el dia 24, val? La Eve canta, explica'm el que m'has dit abans, perquè es diu així el concert.
5: Bueno, perquè és com una broma, al final la Eve com que fa moltes coses, no? Perquè tinc com moltes, no?, aristes, no? O treballo d'una cosa que no té res a veure, el tema de que parlàvem de profe. També soc DJ, moltes vegades quan diuen la Eve en un, no sé, en un anunci, què farà la Eve, no? Pot fer de DJ, però també canta. Llavors, en aquest cas era com, vale, no, aquí és tot el que canto, no faré res de DJ. I era com una manera de dir, bueno, la Eve fa coses, però en aquest cas la Eve canta.
4: Però se't coneixia sobretot per DJ, no?
5: Sí.
4: Per tot el que has fet a Ripollet darrerament,
5: sí.
4: Sempre has fet de DJ, no?
5: Aquí a Ripollet, sí, en aquests darrers anys sí. Però sí que la gent que em coneix de molts anys, de fet, jo a l'institut, que anava al Lluís Companys, havia cantat al teatre, amb l'institut, o sigui, amb el Jordi ho conec de molt petita. O sigui, sempre he cantat, però crec que faltava aquesta part més de professionalitzar-lo una mica, pot ser. I en aquest cas, doncs ja, al tot.
4: I en aquest concert no vas tu sola, eh? Vas molt ben acompanyada. Amb qui més t'ajudarà?
5: Bueno, clar, és que tot és com... Des del principi la història comença perquè jo faig el concert gràcies a que Tras em dona la possibilitat. O sigui, jo tenia aquesta curiositat de... No, sento que puc fer ara un concert, tinc com una idea que puc desenvolupar per fer... Llavors, les primeres són elles... que m'ajuda en temes logístics, temes d'organització, de promoció, que tampoc ho tinc, jo, clar, no tinc molta experiència. Després, a l'hora del concert, vindrà a acompanyar-me en alguns temes, a l'Aleix Monzó, a la guitarra, i falta veure si a lo millor algun menys, però bueno, de moment ell sí que està confirmat, la Coral del Vallès, que també hi havia uns temes que dic, tot això molt orgànic, no ha sigut, o sigui, vull que sigui, que surti la... No, era com, mira, aquest tema ho vull fer, però és que justament li queda superbé una
4: cor,
5: sí, una coral. I a nivell musical, en principi, jo estaré quasi tot el temps sola, excepte aquestes col·laboracions, però després hi ha una col·laboració de dansa també. També una cosa molt orgànica, vaig parlar amb el Juan López d'Epidèmic, dic, mira, tinc això, són els temes, no sé si en algun... No sé... te surt de fer algo, perquè tampoc volia que fes que sigués una cosa com ahí ficada com a força, no? Llavors sí que també hi ha una col·laboració de dansa, però darrere de persones que no es veuen directament, el vestuari m'ho fa la Richi, que és dissenyadora aquí de Ripollet, la escenografia col·laborarem amb la Raquel de Flors Moncada, també es gravarà i es farà com un documental del concert amb l'Alba Vázquez, que també és d'aquí de Ripollet, i al final era com, bueno, s'està donant tot perquè sigui una cosa com molt de, òbviament no de tot, però de Ripollet, però al final jo sí que m'ha donat amb el temps que tinc aquesta connexió amb Ripollet, o sigui, jo soc de Ripollet i no em moure de Ripollet. Jo acabo d'arribar ara de Xile, de passar 2 mesos en un tema de... No sé si vull tornar a Xile, tal, estic com una cosa de dubte, i no, jo sé, o sigui, m'ha donat en aquest viatge que no. O sigui, era superespecial fer-ho amb gent de Ripollet, perquè a més hi ha molta gent que fa coses superben fetes aquí a Ripo. I era com, bueno, mira tot el que tenim aquí també.
4: Com podem anar a veure't? S'haurà de demanar una entrada? Com es poden aconseguir les entrades? Aquesta entrevista l'estem enregistrant amb cert temps, vull dir que sé que algunes coses encara no estan fetes, però diguem, quan ja ens acostem més a les dates, quin serà el funcionament que muntareu?
5: Segurament per la data que surti l'entrevista ja tindrem activada la venda online, però de totes maneres, si mentrestant, bueno, si no, si, com no hi haurà, ara mateix no tenim com l'enllaç, al meu Instagram de la EBE, ho aniré posant perquè ara ens queda, bueno...
4: Quin és?
5: La EBE, és que...
4: Arroba la EBE.
5: És arroba, però la guió baix EBE.
4: Molt bé, ja la m'apunto, molt bé.
5: I estarà activat perquè, a més, jo ara que he tornat i he passat uns mesos, també eren uns mesos d'estiu, ara que torno, ara aquest últim mes, o sigui, ara anirem com cada dia. O sigui, sempre hi haurà informació per recordar com fer la compra d'entrades.
4: No vull que deixis de parlar d'aquest punt xilè que tindrà aquest concert també, la Violeta Parra.
5: Sí.
4: Qui era? Qui és?
5: Violeta Parra... qui era, sí, era una cantautora, bueno, era una artista multidisciplinar, de fet va ser la primera artista latinoamericana en expondre al Louvre, perquè ella feia arpilleres, a més de cantar, era cantautora i era també, com es diu? Ella recopilava la música folclòrica del camp, la que no estava registrada, va fer un treball d'investigació i va registrar molta de la música que no estava gravada. I és una cantautora folclòrica, que les seves composicions són folclòriques, són del camp, de Xile. I és molt recorreguda, o sigui, de fet, en Xile, sempre que pregunten quina és l'artista més reconeguda o la que pensen que és la que més representa, és la Violeta Parra. De fet, va ser mi inspiració, que potser sí que us sona més, no ho sé, perquè clar, jo penso que pot sonar, va ser... ella va donar molt de suport a Víctor Jara, perquè estava molt alineats a la seva manera de sentir la música, tema social... Llavors, Violeta Parra és com una ídola, ella. O sigui, té com totes les coses que jo voldria tenir, però que no tinc, òbviament, perquè és diferent, però és una persona superimportant a nivell cultural a Xile i Latinoamèrica.
4: I sense oblidar el teu punt electrònic.
5: Sí, clar, perquè en aquest cas jo el que faig i el que... De fet, he pensat que és el que faria... Bueno, no sé, m'arrisco al dir-ho, però penso que la Violeta Parra era molt arriscada, era molt punky, de fet, deien... Moltes persones diuen que era com molt punky per la seva època. I al final he fet reinterpretacions d'algunes de les seves composicions per donar-los també, o sigui, per fer-les no meves, però la inspiració és d'ella totalment, però ja com una adaptació... que es converteix en una altra cosa, però que sento que respecta molt el seu treball, la seva feina, sí.
4: Doncs ens quedem amb moltes ganes d'escoltar-te. El que passa per coses de les tecnologies, YouTube no ens permet posar músiques, etc, així, i tot i que siguin teves, doncs no és fàcil després autentificar-ho, etc, etc, però sí que quan radiem aquest programa sí que posarem al final del programa cançons teves i a la sintonia de Ripollet Ràdio també. I després, doncs, qui ho pugui gaudir en directe, doncs serà tot el públic que pugui venir a veure't el dia 24. Res, pots aprofitar per fer una invitació, ja que estàs aquí, perquè vinguin a veure. Què els voldries dir?
5: Doncs és una invitació per a la gent de Ripollet, que hi ha molta gent que conec que potser jo vol veure cantar, però que és una invitació per viure una experiència també, perquè no... Sento que no és com un concert on em posi de protagonista, però és l'experiència del teatre també, aprofitar aquest espai per fer-ho superbonic. O sigui, com una experiència superhermosa i bella, no sé. I no, res m'agradaria més que estigués rodeada de gent d'aquí, que tingui aquesta curiositat per veure què puc fer.
4: I que la Eve canta.
5: I que sí, que canto també.
4: Doncs ha estat un plaer entrevistar-te. Moltes ganes de venir-te a veure i escoltar-te. I aquest doncs, acte, la veritat, és molt important en aquest mes d'octubre. El dia 24 d'octubre, al Teatre Auditori, sabem l'hora?
5: Sí, a les 17.
4: A les 7 de la tarda. Doncs entrades pròximament disponibles. Informació a l'Instagram de la EBE, que és la_EBE. Allà amb més informació i la col·laboració amb un munt de persones que s'han sumat al teu carro. Així que moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
5: Gràcies per la invitació.
4: Parlem ara amb el grup Soniqué, format per l'Àngel Molina i el Javi Algueró. Buenas tardes, bienvenidos.
6: Buenas tardes.
4: Por fin. Decimos por fin porque esta entrevista se gestó casi yo diría cuando empezasteis.
6: Sí, correcto.
4: Que fue antes del verano, ¿no?
6: Correcto.
4: Y nada, pues apareció por un día aquí el Ángel, que ya nos conocíamos también de otras actuaciones musicales anteriores, y bueno, me habló del grupo y nada, y ha llegado el momento también a presentaros aquí a Ripollet antes de esa gran actuación que va a haber el día 6 de noviembre, que luego me contáis. Correcto. ¿De acuerdo? Pues nada, empezamos por el principio, presentaros. Va, el primero el veterano.
6: Venga, Ángel.
4: Ángel.
7: Bueno. Pues mira, pues soy Ángel y me encontré a Javi un día, porque yo vengo de otra formación y él de otra, y bueno, nos vimos, hablemos y llevamos casi 2 mesecitos nada más, muy poco, y la verdad que bueno, hemos impactado muy bien, hacemos un buen equipo, trabajamos muy bien, y la verdad que estamos formando una banda muy bonita, que pronto dará su fruto. Que ya mismo estamos grabando un pequeño
6: vídeo promocional.
7: Un vídeo promocional que pronto saldrá. Y a partir de ahí, pues bueno, solo trabajar. Y la verdad que bien, contento y muy bien.
4: ¿Y tú, Javi, qué nos cuentas de ti?
6: Pues bueno, yo soy Javi Algueró. Bueno, como dice Ángel también, que él lleva también mucho tiempo en otras formaciones y tal, pues bueno, yo también, yo venía de otras formaciones, llevo muchos años también con la guitarra, con mi cante, mi musiquita, por aquí y por allá, y bueno, pues hace poco que él y yo nos hemos juntado y estamos creando pues este grupo que se llama Soniqué, y que tenemos mucha ilusión con él y que estamos seguros de que va a tirar muy adelante y va a dar mucha alegría a mucha gente.
4: ¿Qué significa Soniqué?
7: Bueno, Soniqué es una palabra en caló, ¿vale? Que significa, pues, como aquel que digo, de puta madre.
4: Algo que suena bien.
7: Que
4: algo...
7: suena muy bien. Algo... Que suena bien. Que
4: cojonudo.
7: Que le da calidad. Cojonudo.
6: Sí.
7: Que le da la calidad. Es difícil de explicar. Es difícil, pero es así.
6: Que hay soniquete.
7: Soniquete.
6: Es una rumba con soniquete, ¿no?
7: Soniquete.
4: Muy bien, ya me habéis contado un poco cómo surgió la creación del grupo, pero bueno, vosotros, digamos, también sois un poco de la misma cuerda, ¿no? Estamos hablando de rumba, flamenco pop, versiones,
6: sí.
4: ¿No?
7: Correcto.
6: Sí, sí, correcto. Al final lo que hacemos, bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Nuestra esencia es más flamenca. Pero bueno, le llevamos el estilo un poquito a la rumba pop, ¿no? La rumba pop de varios artistas. Hacemos versiones de artistas muy conocidos, rumba que todo el mundo le gusta, que todo el mundo conoce, con nuestro estilo, pues más flamenquito, más...
7: Con el sello nuestro.
6: Exacto.
7: Simplemente.
4: Bueno, yo sé que habéis venido un poco a revolucionar un poco este programa. Esto es un informativo muy serio, de cosas serias, pero a veces también hacemos cosas
7: claro.
4: Que nos hacen disfrutar. Así que yo creo que está a la vista la gente que nos está viendo ahora mismo por YouTube que habéis venido con las guitarras y eso no es de adorno,
7: no,
4: ¿vale?
7: No.
4: Así que, ¿qué os parece? Si nos tocáis, yo creo que habéis preparado, porque hoy como 3 temas, 3 versiones, ¿no?
7: Sí. Sí.
4: Empezamos con la primera. ¿Qué vais a tocar?
6: Venga, hacemos...
7: Javi, bamboleo.
6: Venga, bamboleo los Yeezy.
7: De los Yeezy.
6: Vale. Dame el cuarto. ¿Cuál? ¿Tercera? Cuarta, ¿verdad?
4: Això és en directe, eh? És el que es sol dir, vull dir que tocant en directe.
7: Sube un poquito.
4: I un cop ja afinats, doncs ja la cosa sonarà ja perfecta. Doncs som-hi, a punt. Venga.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
2: Que le digo que si quiere bolsa.
1: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
2: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
3: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Arestet. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollerradio.cat.
5: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
8: El 91.3, Info Setmanal.
9: I ara obrim, com cada setmana, la nostra taula de premsa amb Marc Mata, periodista del Tot Ripollet al Dia. Bon dia, Marc.
10: Bona tarda, Marc.
9: El Tot ja va sortir la setmana passada, però bueno, l'actualitat segueix actualitzant-se dia a dia a la vostra web municipal. Avui obriu justament amb la Carme Colomina, que va fer ahir una xerrada organitzada per Traça.
10: Sí, una xerrada molt interessant, on va parlar d'Europa, concretament de la Unió Europea, i va fer una anàlisi sobre el llibre que ella ha escrit sota el títol Europa és un estat d'ànim, on va avaluar com estava, no?, ara mateix la situació dins de la Unió Europea, va parlar de temes com l'extrema dreta, va explicar, i és un titular que nosaltres destaquem molt, que la Unió Europea està buscant aliats en un món que està canviant, no?, o que ha canviat. I parla doncs, sobre els grans reptes, les contradiccions, les transformacions que afronta Europa i en concret la Unió Europea doncs, en aquest món on estem veient que l'extrema dreta està agafant poder tant al nostre continent com en altres continents.
9: Ens ve un novembre molt carregat. Justament obriu aquí amb dos temes que van relacionats. Per un costat tenim la vaga de l'11 de novembre i també la convocatòria d'eleccions generals.
10: Sí, dilluns, dia de pluja, vam saber que Pedro Sánchez convocava eleccions generals el 29 de novembre. Per tant, això que ha fet doncs ha trastocat molts actes aquí a Ripollet. En concret,
9: s'ha cancel·lat
10: l'acte d'Esquerra del dia 24, on Esquerra anava a presentar oficialment, ja ho va fer, com comentàvem la setmana passada, ja ho va fer a les seves xarxes socials i als mitjans de comunicació ens vam fer ressò, però ho anava fent un acte obert a la ciutadania. I parlant amb Esquerra ens explicaven doncs, que degut a les eleccions doncs, tot el que són actes polítics s'han d'ajornar perquè així ho marca la llei
9: electoral. És una cosa que molta gent no coneix, però que tots al final estem subjectes a la llei electoral, i hi ha un principi de neutralitat que al final no es compleixen tots, tant ajuntaments com partits polítics.
10: Efectivament. I era un acte on anava a venir Oriol Junqueras i Anna Balcells, em sembla que, si no recordo malament el nom, i és un acte que hauran de posposar, doncs, per el desembre o més endavant, un cop hagin passat les eleccions generals. I, per altra banda, la vaga general per l'habitatge, que ja reclamava el sindicat de llogateres per la crisi de l'habitatge, a més, ahir ja es va començar a saber al migdia, perquè Comissions Obreres ho va deixar caure, tot i que s'havia d'esperar a la tarda per saber-ho al 100%, tot i que a mi hi havia fonts que m'ho deixaven clar, que era, seria el dia 11, i just en el moment que el sindicat de llogateres va anunciar que sí, que finalment la vaga general serà l'11 de novembre, vam conèixer la mort de la Mari Carmen, aquesta dona que va fer que tot vingués, no?, passés tot el que estem vivint aquí a l'Estat. I, per tant, doncs això, tenim eleccions el 29 de novembre, abans, perquè el 12 comença la campanya electoral, hi haurà aquesta vaga general.
9: Deixant la política de costat, hem tingut un cap de setmana bastant crític en l'àmbit meteorològic. Com ha anat la cobertura?
10: Doncs, efectivament, ha estat un cap de setmana crític. Jo crec que, comparat amb altres municipis, com per exemple Cerdanyola, no ens hem emportat, jo diria, la pitjor part. Com dic jo, ja ens la vam emportar fa un any. Però sí que és veritat que després ens hem anat assabentant, no?, que hi ha hagut alguns desperfectes, i especialment l'escola d'adults, que està tancada, que estan mirant com reubicar els seus alumnes. Suposo que vosaltres ja ho heu dit. S'està mirant de reubicar els alumnes dels cursos de les tardes a l'Institut Lluís Companys. Veurem què és el que passa amb els dels cursos del matí, però filtracions d'aigua, no tenien electricitat. Per tant, molt pendents del que ha passat a l'escola d'adults especialment. Tot i que em diuen que també alguna situació de gotera s'estan patint en alguns centres educatius, però això és informació que m'arriba, però que no tenim encara que sigui cert.
9: Perfecte, i si vols anem acabant també parlant de dues coses culturals. Per un costat tenim el patrimoni i també la cultura al carrer.
10: Sí, la cultura al carrer, que és una jornada de treball que hi haurà el dissabte 17 d'octubre, no?, que reunirà entitats personal tècnic per compartir, doncs, aquests reptes i detectar, doncs, oportunitats i definir prioritats de treball, no?, que tant reclamen, jo crec, les entitats culturals. I per una altra banda, com deies, les jornades europees de patrimoni, que comencen demà, i que venen carregades de moltes activitats, especialment, doncs, demà, que hi haurà també, no?, la projecció d'un documental.
9: Que l'Helena, per cert, no sé si s'has escoltat, però l'Helena ja ha dit que serà motiu i que serà una bona experiència, i que segur que ens emportarem bones sensacions.
10: No us he pogut escoltar, però sí que sé, perquè m'ha arribat, que té relació amb la gent gran, sí. I que no vull desvetllar molt, però em sembla que alguna entrevista

0: En esports hem abordat la presentació dels equips del Club Hoquei Ripollet. I en el bloc d'entrevistes hem parlat amb les jornades de les Jornades de Patrimoni amb Roger Bayol, regidor de Cultura i Patrimoni, i Elena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. També hem abordat amb el Centro Aragonès les festes del Pilar amb Marcos Gallán, José María Mur i Miguel Navarrete. També hem parlat amb la EBE sobre el seu concert a Ripollet i hem acabat amb Àngel Molina i Javi Alguero sobre els nous components del grup Sonique, que també ens han mostrat una mica del seu art. Amb això acabem. Hem fet el programa Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i streaming a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Mar Batalla. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent. Adeu-siau.
1: Ràdio. La música parla a clàssics contemporanis.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Talia. El cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem un dimarts més amb vosaltres, el primer dimarts d'octubre, per fer una nova edició del Setè Art de Talia, que avui és el número 875, i com sempre tenim en Jordi Puy al control. Qui us parla és la Joana Raja, i d'aquí uns minuts tindrem a diversos amics de l'Associació d'Espectadors perquè ens vindran a explicar la nova temporada que han preparat. Però abans nosaltres farem un petit bloc musical i començarem per aquest tema, La Venganza de Ulzana, de música de Fran de Vol, i després us explico per què. Fins ara.

Doncs aquest tema l'he posat perquè La venganza dolçana és una pel·lícula del 1972 de Robert Aldrich, en la qual un dels la pel·lícula protagonitzada per Lancaster, però un dels secundaris va ser Richard Jekyll, un actor d'aquests de tota la vida secundari, que precisament va tenir amb el Robert Aldrich un dels seus actors, un dels seus directors més habituals. Com a mínim, buscant així, m'han sortit com quatre pel·lícules amb ell: Ataque, dels anys 50, 12 del Patíbulo, de l'any 67, el Richard Jekyll era un dels 12 del Patíbul, també Chicas con Gancho i Alerta Misiles. Aquestes ja formen part de l'última etapa de Robert Aldrich. Richard Jekyll, per què l'anomeno? Doncs perquè és un actor del qual aquesta setmana, concretament el dia 10, es compleix el centenari del seu naixement, un home que va morir en 70 anys el 1997. Estava al cinema des de principi dels anys 40 i gran part de la seva filmografia quasi sempre va ser un secundari, no he trobat papers que sigui un protagonista. Té quasi 200 interpretacions, moltíssimes d'elles a la televisió, amb moltíssimes sèries molt conegudes, i sobretot predomina en la seva filmografia pel·lícules de western o de tema bèl·lic. De fet, algunes de les primeres, com van ser Guadalcanal, Fuego en la Nieve o Arenas Sangrientas, que ja formen part d'aquest cinema bèl·lic. També sortia El Pistolero. Aquí hi ha una pel·lícula dramàtica que era una adaptació d'una obra teatral, Vuelve Pequeña Shiva, de l'any 52, El tren de las 3:10, Cowboy, Los desnudos y los muertos, Estrella de Fuego, Cuatro tíos de Texas, Pesadilla bajo el sol, aquest 12 del Patíbulo, Batalla más allá de las estrellas, Chisum, Casta Invencible. Aquesta pel·lícula és destacada perquè era una pel·lícula que va fer amb el Paul Newman, amb el qual tornaria a treballar després en Con el agua al cuello, i és una pel·lícula en la qual, si jo no recordo malament, també sortia l'Henry Fonda, el Paul Newman i Richard Jekyll i algun altre eren fills d'ells, i el Richard Jekyll s'ofegava al riu i el Paul Newman quedava enganxat amb un tronc i el Paul Newman tratava de salvar-lo donant-li de respirar amb boca a boca, però al final s'ofegava. Aquest que era el Richard Jekyll el que s'ofegava. I per aquesta interpretació Richard Jekyll va tenir la única nominació com a actor amb l'apartat d'actor secundari. També va sortir a Pat Garrett i Billy el Niño, que feia de xèrif, aquesta que us deia de Con el agua al cuello, i deia ja després amb el Starman, que va fer el John Carpenter, i altres pel·lícules així ja de l'última etapa són Aterriza como puedas 2 i Delta Force 2, que va fer precisament el 1990. No sé quan va morir, el 1997, crec que ho he dit abans. En qualsevol cas, anem a tancar aquest petit recordatori d'aquest secundari de tota la vida escoltant la banda sonora de Pat Garrett i Billy el Niño, que va fer Bob Dylan, que també sortia a la pel·lícula, per cert.

0: Bé, doncs ja tenim aquí els tres amics de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, Eulàlia Humbert, Oriol Oliver i Laura Dolcet. Benvinguts, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Gràcies. Es veniu a parlar de la programació de la 33 temporada, el trimestre, bueno, setembre o febrer de l'any que ve, uns mesos una mica complicats. Primer de tot, balanç de la passada temporada. Positiu, suposo que sí, no? Nombre d'espectadors.
1: Molt content, sí, he anat bé. I molt bona assistència, i la gent sembla que té un bon record de tot el que he vist, doncs ha sigut positiu. Sí. Cada vegada hi ha socis nous.
0: Això és bo.
1: Vull dir, anem.
0: I no se'n van?
1: Algun, però no.
2: Algun se'n va, però per forces majors,
0: sí.
2: No se'n van per...
0: Això és trist, però com a mínim no és allò que diguin.
2: No, no, és per forces majors.
3: Però n'entren més que no pas.
0: Això està bé, també.
3: L'abans és molt positiu.
1: I el que és positiu és que del soci aquell que vam fer Estrena't, que és una promoció que vam fer, diríem, doncs per gent jove o així, que no té cap compromís d'abonament, doncs n'hi ha hagut bastants que han passat amb abonament. Això vol dir que tenen el compromís de venir més sovint.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, amb això, doncs...
0: I si no venen és igual, perquè pagaran la quota.
1: Sí, però no, ja, però... Això,
0: no, no, no, això vol dir que tenen interès.
1: De que tenen interès, doncs, de que els hi ha agradat i que, bueno...
0: Bueno, i ara arribem a aquest trimestre en el qual, doncs, l'Ajuntament ha dit que ens tanca el teatre 4 mesos.
1: Sí.
0: No es vau plantejar una rebel·lió de dir, doncs ara no fem res?
1: No, al contrari, vam dir, doncs, davant de les dificultats, doncs ens inventem el que sigui.
0: Aha, a veure.
1: Per no deixar... No, és perquè, a veure, trencar l'hàbit d'una cosa és molt fàcil.
0: Sí.
1: I remuntar costa. Vull dir, vaja, per almenys jo diria, amb totes les coses, vull dir, quan trenques una cosa per algun motiu, tu, després d'un temps de no fer-ho, costa d'arrencar. Llavors vam dir, doncs ens inventem el que sigui. I, bueno, de moment tenim bona acollida de lo que han fet.
0: Sí, sí. A l'Ajuntament us garanteix que estarà obert el teatre al mes d'abril?
1: Això ens ho garanteix ara.
0: Sí, és desembre, gener, febrer i març.
2: I març.
0: 4 mesos.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb una reforma...
2: No, vull dir, això que deies de si ens hem rebel·lat, a nosaltres també ens interessa que el teatre...
0: L'arreglin.
2: Sí. M'entens? Vull dir que... L'Ajuntament té interès en arreglar-lo i nosaltres encara més.
0: Però les obres es poden fer en èpoques en què la cosa estigui més baixa quan a feina del teatre.
2: Però
0: a l'estiu, ja costa, sé, van vacances... I
2: costa una mica de trobar això, 4 mesos. A l'estiu no té 4 mesos.
0: No, però per exemple, dius juliol, agost, setembre i octubre i tu només perds un mes de programació.
1: Això sí, bueno, a veure, n'hem parlat entre nosaltres, de que si, com que ens diuen que n'hi han d'haver-hi més obres, millores, doncs que s'ho plantegin i que sí, a veure si es pot fer durant...
0: Perquè totes tindran la mateixa envergadura de les que faran,
1: no sabem, no sabeu. Tenim ni idea, però si per exemple és una cosa més curta, doncs que ho facin, diríem, amb aquests mesos que normalment ja no hi ha escoles i que nosaltres també parem.
0: Sí, sí,
1: que tenen un marge.
2: Sí, bueno, juliol fan coses, també. Però,
0: de fet, ja havien estat fent moltes coses al Teatre Auditori abans d'aquestes reformes tan grosses. També ja havien estat fent moltes coses, ja.
2: Bueno, sí, aquest l'any passat, sí. Van estar fent en l'escenari les barres.
1: Sí.
2: Sí, van estar fent coses. Coses, bueno, el que...
0: Sí, que és una reforma, diguéssim, molt integral, feta amb etapes.
3: En diferents etapes.
2: Sí, clar, s'ha de fer amb etapes.
0: Bueno, en fi, doncs anem... Sí.
2: Bueno, com que es va per pressupostos.
0: Ja.
2: Sempre s'acaba amb el mateix.
0: I quan cauen les eleccions municipals? Ho dic per si això afecta per alguna
2: cosa. No, Al maig,
0: o sigui...
2: No, que... ja estarà obert, representes. Ja, jo crec que els interessarà ja tenir-ho obert.
0: Esperem-ho. Bueno, d'entrada, abans de parlar del que heu preparat així, vull felicitar-vos per a l'acte de presentació del passat 25, perquè em va agradar molt aquesta senyora, la Patricia Denó, i el pianista, va fer un acte de presentació molt bonic, molt maco, amb les peces musicals, la interrelació amb el que ella parlava i explicava de la programació, i em va agradar molt. Felicitats, eh?
1: Gràcies.
2: A nosaltres el que ens fa por és que cada vegada pugem el llistó i diem, ai, que haurem de buscar per l'any que ve, perquè...
0: Segur que trobareu una cosa que estarà igual de bé.
2: Va ser molt maco.
0: Anem a parlar de la programació i aneu explicant una mica el que es farà al Teatre Auditori i els espais o les alternatives que heu trobat per a els mesos en què el teatre estarà tancat. Comencem la setmana que ve amb una idea genial, el divendres 16 d'octubre, una comèdia en plan vodevil, sí, amb un repartiment d'actors estupendo, Lluís Villanueva, que serveix val per tres,
2: exacte,
0: la Xavi Mira, la Susana Garachana i la Azcona. M'ho vaig passar molt bé veient-la, la veritat, és molt divertida
2: i tenim el teatre ple, eh?
0: Està exaurit, sí, sí. Això és un abús també,
1: però, exaurit no, hi ha alguna entrada, però està molt ple,
0: està molt ple, sí, bueno, sí, pues això és bo, vol dir que la gent té ganes i s'ho passarà molt bé, l'obra és una obra francesa i bueno, la veritat és que està molt bé, vull dir que la gent que vingui
1: s'ho passarà bé.
0: Exacte.
1: Ademi són grans actors, vull dir.
0: Sí, sí, sí, per cert. Sí. Jo, per exemple, vaig al·lucinar amb el Villanueva. Ja. No sé si l'heu vista. L'heu vista,
1: no,
0: l'obra?
1: No, nosaltres... Qui la van anar a veure, no me'n recordo. Sí que... No sé, el, sembla que hi va anar-hi el Xavi. El Xavi la va anar a veure.
0: Pot ser. A més, és una obra d'aquelles mil·limètrica, eh? Vull dir, les portes, hi ha una sèrie de portes a l'escenari, sí, i potser el Villanueva surt per aquí i entra per allà i és un altre personatge totalment diferent. Sí. Vull dir, home, tots estan bé, però és clar, ell té el
2: mil·límetre.
0: És aquella que no pot fallar, no pot fallar el mil·límetre de les accions que n'hi ha, i així, és clar, es va enredant la troca. Molt bé, jo crec que és un bon inici de temporada, però és això, divertit. Després ja ens anem més seriosament, no?, amb el Permagel, sí, el dia 30 d'octubre.
2: Però bueno, és sèrie, però bueno, està adaptat per la Victòria Spumberg, vull dir, té com moltes garanties.
0: No, i a més té la Maria Rodríguez, sí, Soto, que és un fenomenòleg estupendo.
2: Exacte. I està basat...
0: Acaba de guanyar un premi de Teatre Barcelona. Ah. El Permagel, dos premis. No sé si un ha sigut per ella o d'allòs, però ha guanyat dos premis.
3: Això és una garantia, no?
0: Sí, sí, una de l'adaptació, que a més és un gran best-seller català, aquest Permagel, sí, no?
2: Clar, és la Eva Baltasar. Vull dir que jo trobo que les obres, quan s'han basat en un text, vull dir, ja és una garantia.
1: Sí, clar.
2: Quan hi ha un text al darrere, que no és allò una obra feta per encàrrec, sinó basada en una novel·la.
3: I la Maria Rodríguez ja l'hem vist també al cinema últimament, és una actriu.
0: Sí, bueno, i en teatre va fer l'any passat al TNC la reina jove, sí, que he de dir que és una interpretació radicalment diferent, eh? O sigui, aquesta molt millor, pel meu gust. Però bueno, ja veurem. Vale, pues, després ens anem a l'humor un altre cop, amb el 6 de novembre, que aquesta encara és a l'auditori, eh? El tal César.
2: Sí,
0: un tal César,
2: el Marcel Tomàs.
0: Amb el Marcel Tomàs, sí.
2: Sí, hem posat l'auditori a tope aquest novembre, sí, aprofitant. Clar.
0: És una mica l'estratègia, no?
2: Sí, sí, clar. Home, l'estratègia ha sigut oferir la mateixa quantitat d'obres que una temporada normal.
0: Bueno, està bé, està bé.
3: I el Marcel Tomàs, bé, és un actor amb el qual tenim ja una relació d'anys, perquè ha vingut sovint, i bueno, és un actor molt versàtil, que és també amb una vis còmica molt potent. És un actor que realment omple, no? Omple l'escenari.
0: I aquí se'n fot de l'antiga Roma.
3: Exacte, aquí agafa la temàtica de l'antiga Roma, i a més és un actor que fa molt...
2: Histriònic.
3: Sí, histriònic, i és multidisciplinat, perquè fa gest, fa canta, fa de tot una mica, no? És un actor molt versàtil. No?
0: Surt amb un altre actor, que és un Toni Escrivà,
3: sí,
0: no?
3: que és qui l'acompanya normalment en altres obres, sí, també sempre l'acompanya, vale, Toni Escrivà. No? Sí.
0: Bueno, pues, o sigui, més divertit. Divertimento.
3: Sí, sí, sí.
0: Després el dissabte, aquesta vegada ens anem al dissabte, dia 21 de novembre, poseu dia especial perquè és dansa folk queer amb la companyia Les Bord. Què és exactament? Per què és especial? Perquè és el dia de la dansa?
2: Perquè és dissabte.
0: Dissabte,
2: perquè
0: vale.
2: Com que la gent està tan habituada al divendres, ho remarquem perquè és dissabte. I és dissabte per facilitar l'assistència als alumnes d'escoles de dansa.
0: A veure si venen.
2: Vull dir, l'associació està fent... Hi ha persones de l'associació fent un treball amb les diferents escoles de dansa per a veure si... I fem l'ús del dissabte. I llavors, no, i ho fem al novembre, perquè si ho fem a l'abril estan ells preparant els seus finals de curs i tal, i llavors és per orientació d'ells que ens han dit feu el començament de curs, que servirà d'estímul pels alumnes, sí. I anem treballant amb les escoles de dansa a veure si s'aprofita més aquest...
0: Com a mínim us doneu facilitats, perquè sí. Podem venir.
2: Exacte.
0: I què és exactament folk queer? Perquè això sona una mica dansa gay?
2: No és... Bueno, formen part del moviment queer, sí, de la sexualitat lliure i sense etiquetar.
0: Molt bé.
2: O sigui que serà...
1: Però també amb balls tradicionals s'incorporen, la dansa contemporània a la dansa tradicional. Vull dir, una barreja...
3: Agafen la real tradicional, però amb una mirada molt actual, molt actualitzada.
0: Pot ser curiós.
2: Serà segur. Curiós.
0: Aquesta companyia ja ha vingut aquí a vegades, l'Esbord?
2: No, no és la primera vegada.
0: No. Mm-hmm.
2: Però bueno, té la garantia que aquesta companyia està coproduïda pel Grec i per la Fira Mediterrània. Tenen diferents espectacles i són gent... Penso que estan reconeguts ja. Mm-hmm. Vull dir que no els hem triat a la Babalà.
0: Molt bé. I l'auditori es tancarà aquesta primera etapa de...
2: No, encara no, farem el Dinamarca encara.
0: No, per això és que anava a dir amb el Dinamarca, amb tres grans noms del teatre català, com són a l'escenari la Imma Colomer, el Pere Arquilué i la Lluïsa Cuniller com a autoria. A mi no em va convèncer gaire, però ja veurem com ho rep la gent d'aquí. És una variació del Hamlet, sí. Una mica especial, però bueno, és que ells donen gust veure'ls, per això sí.
2: Exacte. I... És que només per ells ja s'ho val.
0: Com està aquesta de venda?
1: Va molt plena, també.
0: És que són ells. Sí, són ells. Sí, ja veurem després el que us diran molta gent quan surti.
2: Sí, sí.
1: Sí, perquè a vegades la gent es pensa veure a l'actor d'una manera i clar, i la Lluïsa Cuniller ja sabem com és.
0: Sí, aquest és un... Bueno, sí. Aquest té no és que sigui tan difícil, però a mi el plantejament escènic que té és com una mica broma. Sí, no sé, però jo millor me callo i que la gent la vagi a veure, perquè sobretot amb el Pere Arquilué i la Imma Colomer, que per cert, a la Imma Colomer li han donat també el Premi Teatre de Barcelona, però per el seu treball al Barquer. Que la va fer, perquè s'han entregat bueno, això és el 27 de novembre. Llavors, aquí ja tindrem el teatre tancat, o sigui el dia 1 de desembre, i a partir d'aquí el primer número que ve va a l'església, que és el 18 de desembre, el concert de Nadal amb la Caimerata. He de dir que jo he buscat música d'aquesta gent i no m'he trobat res.
1: Perquè és una formació que fa el Kai Glauston, que és el concertino del Liceu. Llavors ell, doncs, segons les peces que vol tocar, doncs està acompanyat de 3, 4, 5 o 10 músics. Entens? Vull dir que no és una formació feta, sinó feta. Que segons el que vol tocar, doncs forma la formació.
0: I aquí què tocarà? Veig que posa peces de Mozart, de Piazzolla i cançons nadalenques a l'església, o sigui que per tant aquí per exemple la gent per reservar-ho com ho fa?
1: La gent, pues, igual com si fos un demonament, entra a la web i compra l'entrada.
0: Vale, però...
3: Sense lloc assignat.
0: El que arribi primer s'assentarà...
1: Aquí està.
0: O sigui, a l'últim, on te capi.
1: I en comptes de ser 350 localitats, són 170.
0: 170.
1: I amb algunes amb visibilitat reduïda.
0: Ja, però se tracta d'escoltar, bàsicament, no?
2: Sí.
1: Però és el hàndicap que tenim aquesta vegada.
0: El que passa és que la sonoritat també pot ser molt bona, a l'església.
1: Sí, sí. L'església fabulosa.
0: Perquè els músics que es posaran allà a la part on està l'altar?
1: Sí.
0: Així és?
1: Sí.
0: Vale. I després, clar, la gent se repartirà frontal i lateral.
1: Frontal i una mica lateral, no? Sí, sí. Lateral, perquè si no, sí que no hi ha...
0: Home, és que 10 músics, déu-m'hi-do, també per anar...
1: Sí, clar.
0: I els seus instruments, clar, perquè...
2: Sí, sí, sí.
0: Però bueno...
1: Bueno, normalment van acompanyats de corda, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Tampoc no...
0: I aquí també està exhaurit?
1: En queden poquíssimes.
0: Poquíssimes. Sí. Bueno, o sigui, que la gent que vulgui veure bé tindrà que ser arribar...
1: Sí, això...
0: Aquesta és a 9:15, per tant, a quina hora s'obriran les portes? A vegades, quan fan algun concert, te posen obertura de portes a les 5 de la tarda. O sigui que...
1: Sí, clar, la gent està molt acostumada, doncs, que té la cadira
0: per això,
1: adequada, i aquí, doncs, tindran que prendre paciència.
0: Sí, sí, sí.
1: I, bueno, com aquesta, en el d'allò, no l'església...
0: Suposo que hauràs espai reservat per gent amb mobilitat reduïda o així, o...
1: No sé, ja ens ho estudies,
2: No, sí, l'església té aquella entrada lateral.
1: Sí, no, per entrar sí, però... però per quedar-se, no sé, perquè si, no sé, això ens hem d'estudiar.
0: Ja ho preguntem. Bueno, i llavors anem a les variacions, perquè el dia passa tot el desembre, les festes, i el 8 de gener tenim un bon espectacle, com és el Lladre de Llibretes, sí, amb l'Albert Triola, que aquesta vegada es va enfrontar per primera vegada un monòleg. I aquí el fareu a on?
1: Al Casal d'Avis. Casal d'Avis.
0: Ahà, vale, m'apunto. Sí. Està adequat al Casal d'Avis? És un, és un espai bé?
1: Estan quan... adequant. Uh-huh. Ahà. Però ens han dit que el tindran al gener, el tindran a punt.
0: Ja, quanta gent pot hi capiguer, més o menys?
1: 120.
0: 120, o sigui, aquí també i sembla... no podran ser numerades, suposo, no?
1: No,
0: no,
1: sense numerar, també.
0: Sense numerar. Sí, sí, sí. Bueno, sí. En fi, espero que l'Albert Triola, perquè hi porta una mica de decorat, hi cabrà.
1: Sí, bueno, sí, ens han dit que s'adequaran, ja, ja els hi han dit totes les problemàtiques que tenim i ens han dit que cap problema, que s'adequen a el que tinguem. Sí, clar, que tindrem que llogar, doncs, els focus, tindrem que sí, sí, sí, acondicionar una mica.
0: Bueno, van fer també el Versus, que era una cosa també minúscula, sí, perquè tenia com dos unes calaixos i així, sí, però bueno, vull dir que a
1: bueno,
0: vegades...
1: suposo que es farà el mínim, mm-hmm, per ser doncs, una cosa molt decent i que ell pugui treballar bé, sí, i nosaltres la puguem veure bé.
0: No, no, no està... aquest, home, aquest espectacle com està també a nivell d'entrades? No?
1: Està quasi exhaurit.
0: Quasi exhaurit.
1: Tot, sí, clar, vull dir, aquests són 120. Mm-hmm. Sí.
0: Està bé. És una obra que també està bé. No sé si l'heu vista.
1: No, no l'he anat a veure. Cap de els tres l'hem vist. Sí, sí. Però...
2: cap de nosaltres, sí, sí, però jo, no, jo, havia, sí, jo havia vist Dinamarca, eh?
0: Bueno. I te va agradar?
2: A mi em va agradar.
0: Bueno, pues
2: i veus... em va agradar veure el, l'arquilluer sense fer d'arquilluer, ja, que sempre va de guapo i de prepotent, i en aquest cas, clar, veus un arquilluer...
0: bueno, una mica pallacet,
2: molt diferent.
0: Sí, amb alguns
2: és un aspectes. Arquilluer molt diferent, i clar, també bueno, sí, és quan es veu un artista,
0: clar,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Amb, que tingui molts registres.
0: Però no està bé, no, no. I aquesta del Triola, pues, també, a més, ells fa un home molt rural, que comença una mica a cultivar-se i no, no està mal, no està mal, és un missatge que està bé. El... i després el dia 12 de febrer ens anem en aquest cas al centre cultural, a la sala d'actes, sí, amb un humorista, la hora de la Olla Sherman. Jo no la conec aquesta, no l'he vista mai, sé que surt per la tele.
1: Sí,
2: sí, surt per la tele i jo arrel d'això la vaig anar a veure al Texas,
0: sí,
2: el monòleg aquest, sí, sí, que el feia al Texas, i bueno, està millor que a la tele, perquè a la tele agafa un paper molt secundari, i en canvi amb l'espai espectacle, pues bé, bueno, és irònica, és
0: que fa crítica, sàtira política i
2: de tot. Vull dir, del nostre temps, totes les coses del nostre temps surten allà.
0: I potser potser segons la passin les setmanes pot incorporar coses.
2: Exacte, coses de l'actualitat. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hem dit Olle Sherman, però aquest és el seu nom artístic, perquè és la Maria Rovira.
2: Sí, sí, sí. Bueno, i crec que aquesta noia ha estat molt per Anglaterra i per això, té aquest nom artístic.
0: Sí, bueno, a més, lo de Oye Sherman, vol dir, escolta Sherman, no? Així,
2: no, no és Oye de Oire, és ei. L'Oye és ei, em sembla, en anglès. Bueno, no és que jo en sàpiga, però...
0: Sí, i aquí a la sala d'actes del Centre Cultural també hi haurà una capacitat...
1: 120.
0: 120 també, sense numerar, suposo que també, vull dir...
1: En cadires noves ens han dit,
0: sí,
1: perquè les cadires allà són una mica incòmodes, i ens han dit que ens les posaran noves.
0: I ella què farà? Sobre una tarimeta o alguna cosa, perquè es pugui estar una mica més elevada i la pugui veure tothom? Bé,
1: pues no sé, això de l'antarima no ho sé.
0: No, ho dic més que res, perquè clar, jo és tot pla.
2: Sí, és tot pla. Això
0: tot i que
2: passarà...
0: és una sola i segur que es mou, però
2: sí,
0: bueno, clar. No.
2: Sí, ella es mou, i... però sí, sí, això és...
0: I els focus i tot això també es podran posar?
1: Sí, sí, teniu... sí, ho decorem, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: En fi, no, no, clar.
2: No, i podrem
0: suposo
2: fer...
0: ella és conscient, no, també?
2: Sí,
0: del
2: sí,
0: que
2: sí. I podrem fer, doncs, com els teatres de Barcelona, que hi ha els actors allà al mig.
0: Sí, sí, sí. I... ah, mira, no estaria mal que ella actués al centre,
2: al centre i tot
0: sí, sí,
2: al voltant.
4: Sí. Proximitat, proximitat.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Sabeu si ella es posa molt amb el públic quan actua?
2: No.
0: No?
2: No, no. Bueno, jo quan l'he vist... vull dir, fa alguna pregunta, ja, diu, aixequin la mà els que no sé què, vull dir, però...
0: aquí potser la temptes més si tens a la gent tan a la vora.
2: Sí, ja. Sí, sí.
0: Bueno, però és una senyora divertida, brillant, intel·ligent.
2: Sí,
0: així,
2: jo el
0: no?
2: trobo un humor intel·ligent, fi, i a mi m'agrada molt.
0: I com estan aquí les entrades? Encara en queden?
1: Sí, però quatre, vull dir, quatre. Poquíssimes.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Que tenim quasi tot ple, ja.
0: No, no, però això està molt bé, o sigui, tot. Que la gent, malgrat tot, clar, tot. Ja, la gent és conscient de les limitacions, però s'ha volcat,
2: sí,
0: també, no?
2: Sí, sí.
0: I després cobrireu el...
2: El trimestre, en aquí no hi surt, en sí. aquest programa no hi surt, perquè clar, aquest programa és un fins semestre, és sí. fins a mig febrer.
0: Sí, però val la pena que ho recalqueu, el que fareu, perquè la gent ja tindria que estar reservant.
2: Exacte.
0: A veure, explico, explico, que està molt bé. Lo de Germans de Sang...
1: Sí, sí, clar. Com que no podem fer teatre, teatre, doncs anem a fora.
0: Uh-huh.
1: I anem a Barcelona. A veure un musical, Germans de Sang, que la tornen a fer... que ha tingut un èxit.
0: Durant... Mira, li han donat també el Premi Teatre Barcelona a la que fa de mare, que ara no me'n recordo el nom de l'actriu. Ah, bueno, ja me vindrà. Però la que fa de mare, que és la de Llos, que és una cantant estupenda, li acaba de guanyar també el Premi i de Teatre Barcelona.
1: Pues hi anem el dia 13 de març.
0: Uh-huh.
1: I aquesta també hi han...
0: O sigui, vosaltres teniu fet una reserva, un cupo d'entrades...
1: Sí, sí. 150.
0: 150, que a més la gent pot reservar com si fos...
2: Sí, sí, sí, com si fos...
0: Una obra de la Ripollet.
2: Es compra amb l'abonament.
0: Sí, sí, sí.
1: O I clar, a la web, si no ets soci, també pots comprar. Mm,
2: bueno, exacte, sí, sí. Qualsevol persona pot comprar i llavors nosaltres ja gestionarem amb el teatre...
0: Ja. Però ja teniu fet una mínima reserva amb el teatre, no?,
2: sí,
0: per aquell dia.
2: Sí, sí, sí,
0: que
2: sí.
0: serà el dia... el dissabte 13 de març, que és
1: sí.
0: a les 5 de la tarda, que a més poseu un autocar.
1: Sí,
2: sí. Sí. Bueno, seran 3.
0: 3,
2: sí,
0: clar,
2: són
0: bueno,
2: 150.
0: Clar, sí, perquè a més, si tothom va amb autocar, que s'ha de pagar part, doncs...
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: I l'altre, bueno, és el 10 d'abril, al Teatre Romea, que anirem a veure Gegant,
1: Gegant.
0: El Joan Maria Pou, sí. fantàstica, una obra molt,
2: sí, sí.
0: molt polèmica sí. en alguns aspectes, però que està molt bé, a mi m'agrada molt. Aquest és el dissabte 10 d'abril, a la funció de tarda, 2:15 sí. de 6.
2: Sí.
1: Aquesta ja la volíem portar, però...
0: Sí.
1: Per
0: Home, aquesta és
1: agenda...
0: difícil que no hi
1: sí,
0: capigués,
1: però,
0: no?
1: Sí, però vull dir, vam intentar-ho,
0: ja, ja, ja.
1: Però no va poder ser, llavors, pues, com que no pot venir Ripollet, doncs anem nosaltres.
0: Exacte. I aquesta també està molt plena, la reserva?
1: També.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és normal, normal. Són títols d'èxit sí. i així, i vull dir, és
1: bueno,
0: és normal.
1: Que
0: o sigui que si encara queda alguna opció perquè algú estigui escoltant i sí. digui, hòstia, Gegant i Germans de Sang, encara sí. si entra pot aconseguir alguna entrada.
1: Sí, sí.
0: Bueno, l'entrada, o sigui, no sàpiga el seient, però que tindran la butaca, sí. suposo que ho reservaran bones files.
2: Ens han reservat bones
1: sí.
2: files.
0: Ahà,
2: sí, sí.
0: Sí, sí, bueno.
2: Pues bueno, i som a temps a ampliar, no, també? O penses que no?
0: Bueno, ja estan venint entrades, ja. Vull dir que per tant...
1: Sí,
0: si han...
1: seria llavors sí. un altre lloc, eh?
2: Mm-hmm. Bueno, clar, no? Sí. Clar, llavors...
1: Sí. Home, si veiéssim que ara
2: sí.
1: demanéssim moltes, potser sí. De moment, clar...
2: Però vols dir que ara la...
1: Ara ja la cosa s'ha calmat moltíssim.
2: Sí, mm-hmm.
1: sí.
2: Sí
1: que de tant, mira... Avui mateix n'hem fet dues més.
0: Sí, sí.
1: I, però ara són dues.
0: Perquè ara ja s'està en el període en què pot, qualsevol persona, si no soci, pot demanar entrades,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. I fem els mateixos tractes,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Mm-hmm. Vull dir, clar, vull dir, amb Germans de Sang, vull dir, és molt avantatjós.
0: Sí, clar, perquè les entrades són més cares allà que aquí, no?
2: Clar, mm-hmm. aquí és una entrada, doncs, de 14, o de, si és d'abonament, són entrades de 10 euros, sí. I si vas allà al teatre són 39. 9 euros.
0: Sí, o 30 o 28,
2: sí, sí.
0: depèn del lloc. Però,
2: sí, sí, sí, depèn del lloc, però vull dir, és una bona oferta perquè l'aprofiti la gent de Ripollet.
0: Sí. Mm-hmm. Molt bé. Bueno, doncs anem a més apartats de les vostres seccions. Bueno, aquí tenim el cinema, que comença ja també...
2: Home, comença fort.
0: El dia 21, home, comencem amb l'Ivan Zaínos, el cineasta de Ripollet. Tenim dos, l'Alberen Funes sí. i l'Ivan Zaínos, sí, sí. Quan fan pel·lícules han d'estar a Ripollet.
2: Venen a
0: Ripollet, obligatori,
2: segur.
0: És obligatori. No, i aquest és un documental sobre el tema de l'infermeria i la seva problemàtica. A mi m'assembla un documental molt interessant pel tema que toca, i l'Ivan Zaínos em va dir que està intentant portar algú del sector perquè després pues, per participar en el col·loqui i així sempre és molt millor, però bueno, ell vindrà, per tant ja és un bon interlocutor. És el dia 21 d'octubre, aquesta encara es farà al Teatre Auditori, Sí. Que tindrem sort com a mínim, perquè clar, el de Belén Funes, com que va ser per allà al Centre Cultural, però ja estava online, però quan tens una persona s'està allà és com pitjor, no?
2: Sí, i tant, i tant.
0: I després la següent ja serà el novembre, que encara serà el Teatre Auditori, una comèdia molt reeixida i un gran èxit d'aquesta temporada passada, que és La Cena.
2: Sí, aquesta jo l'he vist i és boníssima. És boníssima. Aquesta pel·lícula és boníssima.
0: Sí, sí, sí. Jo espero
2: i
0: que
2: aquests actors
0: s'ho passaran molt bé. Sí, sí. La pel·lícula va tenir bastantes nominacions al Goya, al final només se'n van portar el millor guió adaptat, perquè és l'adaptació d'una comèdia de teatre que de José Luis Alonso de Santos, però quan veus la pel·lícula no sembla gens teatral, perquè es mou per els diferents espais de l'hotel, amb aquell a l'Hotel Palace de Madrid, que el Franco vol que facin un sopar de victòria, i allà els cuiners són tots represaliats republicans, bueno, i el maître Alberto San Juan és brutal, la manera com
2: és brutal,
0: pragmàtic que es mou amb un sector allà. Bueno, se li van les simpaties per circumstàncies del personatge, però és clar, no, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, i a més pot donar, jo crec que aquestes pel·lícules poden donar per un bon col·loqui.
2: Sí, segur.
0: Després a mi m'agrada molt la pel·lícula xinesa que es farà al desembre ja al Centre Cultural, que és La xica zurda, que és una pel·lícula que passa a Taiwan. A mi em va agradar moltíssim, espero que agradi també a la gent. És una mica una família, mare amb dues filles, i les dificultats de la seva vida precària, la filla també té els seus problemes, però tot està explicat una mica des del punt de vista de la nena petita, que és aquesta que posen la xec, la
2: que
0: nena
2: fa de catalitzador,
0: sí,
2: no?
0: és la que té la mascarrana, perquè aquí diuen la xica, però s'hauria d'haver titulat la nena escarrana, no? La nena zurda, perquè és una nena petita, vull dir, però bueno, té moltíssima gràcia aquesta nena, quan la veus és que te roba el cor, que és la protagonista, ja la veureu. Després el gener ja sorda, una pel·lícula també importantíssima d'aquesta temporada passada, també guanyadora de diversos Goya, i la problemàtica d'una parella mixta.
1: A mi m'agrada moltíssim.
0: És molt maca, molt maca. Ja que la tornaràs a veure.
1: I tant.
0: Ah, vale, m'alegro.
1: Sí.
0: Perquè diuen que ja l'he vist a Movistar.
1: No, les pel·lícules que m'agraden no m'importa tornar-les.
0: És una mica molt colpidora, també, molt emotiva.
1: Molt.
0: La problemàtica de la parella, ell no és sort, ella sí, el problema amb la nena, si ho serà o no serà, en fi.
2: Home, i la pantalla gran hi fa molt.
0: Sí, bueno, aquesta serà el Centre Cultural.
2: Sí,
0: a veure si la gent s'hi queda, espero que s'hi quedi aquesta, en fi. I acabarem aquest trimestre amb una pel·lícula també molt colpidora, que és La veu de Hind. Ara que tot just s'estrena la setmana que ve un altre documental que també ens explica el que passa a Palestina, que és Gaza. Sí. Jo ja l'he vist, és brutal, brutal el que expliquen. Avui sortia una notícia al diari fa uns dies que el govern d'Israel deia que el que expliquen allà tot és mentira.
1: Ja.
0: Què vols que diguin, no? Perquè, clar, però aquesta pel·lícula tot és absolutament real, la veu de la nena és autèntica, tot l'altre no. O sigui, vull dir que són actors recreant el que va passar, de veritat. O sigui, és una realitat ficcionada amb actors, però la veu de la nena, i bueno, te deixa els pèls de punta, de lo que és la tragèdia de Gaza, i a veure si venen la gent de Xarxa Palestina o així, i es pot seguir ampliant el tema de lo que passa allà, que és una tragèdia cada vegada més silenciada, si vols, perquè hi ha tantes notícies que s'hi posen a sobre, però allà continuen morint gent. O sigui que, en fi. Bueno, pues anem a veure, després tenim... Ai, aquí... Ai, no ho he explicat, lo de la col·laboració de l'òpera amb la biblioteca.
2: Ah, no, espera, una cosa darrere de l'altra.
0: Va, si anem passant pàgina aquí, sí.
1: L'òpera.
0: La biblioteca.
1: Bueno, sí. Bueno, és una col·laboració que ens ha fet la... Bueno, que ens va demanar l'Elisabet de la biblioteca, de que volen engegar, doncs, a promocionar l'òpera. Llavors, nosaltres, quan que ja fèiem una òpera a la temporada, doncs vam dir, pues, perfecte, doncs, ens, i tota la gent, doncs, que ja està interessada en l'òpera, doncs ens hi posem, no? Perquè, primer, perquè és interessant que hi ha una persona entesa dels amics de l'òpera de Sabadell que ens faran la introducció de l'òpera un dia, un dia del mes, el segon dia. Comencem, per exemple, el dia 15 d'octubre.
2: Sí, aquesta òpera.
1: L'Elixir d'amor, faran l'Elixir d'amor. Mm-hmm. Això la faran dur, eh?
0: Mm-hmm. Sí, però el 15, o sigui, aquí es farà una xerrada sobre l'Elixir d'amor.
1: Sí,
2: la xerrada.
1: La xerrada de...
2: Aquesta vegada es fa la xerrada el 12 de novembre. I es fa una xerrada, es fa un col·loqui,
1: sí. i l'anada a veure-la al Sabadell.
0: I la gent que vulgui anar té que comprar-se les entrades pel seu compte a la Farandola de Sabadell.
1: Sí, ens, bueno, això encara està una mica, encara no sabem ben bé, perquè es faran reserva d'entrades amb un preu una mica especial, però encara ben bé no sabem quin descompte ens faran. Però,
0: I per exemple, s'ha parlat de posar algun autocar o alguna cosa? Perquè no. A Sabadell, si l'òpera aquesta comença a les 7 i acaba a les 10 de la nit, o més tard ja no tens tren per tornar, i més ara com per la Renfe, que no hi ha tren.
1: De moment això està molt pendent encara.
0: Perquè si no la gent tindrà que anar en cotxe, i llavors això a vegades
1: sí,
0: ja...
1: Sí, és un impediment.
0: És un impediment.
1: Sí. Bueno, això el primer se farem aquest de l'Elixir d'Amor el 15 del 10. Es fa diferent de les altres vegades, que primera la xerrada amb una experta, la segona un col·loqui que el faríem nosaltres, el Mont i el Rafel, i una explicació i un col·loqui amb la gent.
0: Tot això a la biblioteca,
1: Això tot a la biblioteca. I l'última vegada, l'últim d'allò, es faria l'anada a veure l'òpera. Comencem el dia 15 del 10, el 18 del 10 es farà per anar a veure la faràndula a l'Elixir d'Amor, i el 12 de novembre la xerrada amb l'Entesa, això aquest primer trimestre. El segon es treballa la cançó d'amor i de guerra, i ja comencem lo normal, que és el dia 14 de gener amb la xerrada, el dia 11 de febrer el col·loqui, i el 21 de febrer la invitació d'anar a la faràndula per anar-la a veure. I la tercera es treballarà l'òpera Aida, el 22 d'abril amb la xerrada, el 25 d'abril amb la invitació a anar a la faràndula, i el 13 del 5 el col·loqui.
0: Però aquesta ja formaria part del segon quadrimestre.
1: Ja està, sí, això és tota la temporada. I el 20 de maig farien nosaltres l'òpera en pantalla, o sigui, la gravació de encara no sabem quina, sí.
2: Bueno, no sabem quina, però
1: segurament
2: segurem
1: l'Aida, segurament serà Aida. La gravaran a la de Sabadell.
0: És la de Sabadell, no la que s'està fent ara al Liceu.
1: No, i la veurem aquí a Ripollet.
0: Bueno, ja tornaràs a això, ja vindreu a explicar-ho.
1: Això és, diríem, una col·laboració que ens ha fet, diríem, una col·laboració. És una proposta que ens va fer la bibliotecària, i nosaltres, doncs, ens hi hem
0: agradat. Està bé això que es pugui analitzar en profunditat una òpera, i que després la puguis veure, vull dir, així, perquè clar, vull dir, tenir un expert que te pugui, perquè aquesta xerrada serà això, no? Un anàlisi, suposo, rigorós, de qui la va fer, i el que és, el
1: que representa, i suposo també posar-la una mica al dia, perquè vull dir, el context de les òperes són una mica, a vegades les veus una mica desfassades, però llavors la dona una altra mirada, doncs, de què...
0: Bueno, també depèn de com sigui el muntatge d'allò, perquè a vegades al Liceu fan coses molt trencadores en quant a la posada en escena.
1: Aquí està, no sé com farà aquí a Sabadell.
0: Molt bé. Bueno, doncs pues això és l'òpera que... Sí, i ara tenim les dies de música. Que, bueno,
1: comencem aquest divendres?
0: Sí, aquest dijous. Aquest dijous amb el... Que, bueno, el Lluís i jo farem les tres sessions que es toquen aquest a l'octubre, novembre i al desembre, estaran dedicades a recordar el centenari del Jerry Lewis, perquè, bueno, ens hem passat una mica, però com que és tan divertit, hem tingut que renunciar a moltes coses. Bueno, és que aquí ho va seleccionar el Lluís, es va passar, però és que costa molt de tallar, llavors són tres sessions i ja.
1: Home,
0: està.
1: O sigui, jo he rigut molt amb aquest senyor.
0: Bueno, doncs
1: però clar, tres
0: moltíssim.
1: Vegades, tres dies...
0: Te riuràs moltíssim, perquè els gags són antològics, els gags de col·lecció de gag. I, bueno, i el Lluís, que és un superfan, doncs va, bueno, tot el material que va seleccionar ell era per fer cinc sessions. O sigui, que han tingut que suprimir coses a punta pala. I clar, bueno, la segona sessió i la tercera jo me sentaré com a espectadora, perquè són 90 minuts de fragments. Vull dir, és que no es podien tallar, perquè si no, pobre Lluís, amb la feinada que va fer, digue-li, ara no, talla'm aquí perquè jo pugui xerrar, però que la gent rigui i ja està. Entens? Vull dir que ja està. Faré una petita explicació el dijous, i la resta gaudir amb els gags, que són brutals i divertits, i molt divertits. O sigui que anem amb les altres sessions, perquè aquest mes d'octubre, a part d'aquesta que fem nosaltres el 8, el dia 29 ve el Jordi Lleputs, que fa versions. Que són, que suposo que són versions de temes que tenen diferents versions, no?
1: No ho sabem, perquè vull dir, sempre és el que fan ells. Imagino que serà de jazz, perquè li agrada molt el jazz, i suposo que parlarà molt d'això.
0: Molt bé. I encara quedarà una. O sigui, les dues primeres del Jerry Lewis són el Teatre Auditori, la de versions també, i l'última del novembre, que és una sarsuela, Luisa Fernanda, que me la farà l'Àngel Esteve, el gran especialista, el 26 de novembre, també és el Teatre Auditori.
2: Sí.
0: I aquí, doncs, suposo, bueno, serà, em sembla que vol projectar, vol fer la Sarsuela sencera, no, me'n sembla, pel que tinc entès. Bueno, ja veurem, ja veurem. Després ja ens anem al centre cultural, que al desembre, doncs, tindrem la tercera sessió dedicada a Jerry Lewis, que la farem a Lluís i jo. Després ja al centre cultural, el dia 17 de desembre, el desconcert de Nadal. Aquí posa horari de determinar.
1: Sí.
2: Ah. Sí, perquè ho procuren fer més tard de l'horari habitual de les nits de música.
0: Vale. Mm-hmm.
2: Perquè sempre llavors ho ajunten amb una mica de pica-pica.
1: Sí.
2: I ho fan una mica més tard.
1: Sí.
0: Molt bé. Després nosaltres tornarem a estar al gener.

0: Sí.
1: Coincideix amb la xerrada la cançó d'Amor i de Guerra de la biblioteca, es va haver de canviar.
2: Vale, és veritat que m'ho va consultar i vaig dir que era allò. Vale,
1: o sigui,
2: que
1: pues tingueu en compte.
2: Si ho tinc a casa, el 7 de gener, Marilyn Monroe.
1: Sí.
2: Llavors, el 28 de gener, a la sala d'actes també hi ha Cant de Pagès, Sons de la Terra, amb l'Ernest Banyuls i el Víctor Dieguez.
1: Sí, l'Ernest Banyuls aquí bueno, farà una sessió d'aquelles que ell s'hi esmerça tant.
0: Sí.
2: Bueno, serà maca també.
1: Serà maca.
2: I el 4 de febrer el Lluís i jo tancarem el trimestre aquest amb La Cubana. Per què? Doncs perquè nosaltres, quan vam fer allò de La Cubana, vam preparar una sessió de nits de música, entre altres coses perquè el Jordi Milán no ens va confirmar fins 3 dies abans que venia, llavors no podíem arriscar-nos que ens digués que no venia, i quan va confirmar que venia va dir que ell posaria un documental que portava ell i que després xerraria la resta de la sessió, i clar, no volem desaprofitar la feina que vam fer i passarem la sessió, i tornar a recordar La Cubana també sempre
0: és
2: divertit.
3: Molt bé. Mira, perdona, Joana, un petit aclariment.
2: Digues.
3: Perquè m'ha vingut al cap ara fa un moment. La sessió del dijous 29 d'octubre, la versió és del Jordi Puig, és de música dels 80. Sí, perquè ara he recordat que ens ho va comentar. És música dels 80.
0: No és de jazz, així?
3: No. Ah, ens ho va comentar a la roda de premsa.
0: Ah, està bé.
3: Música dels 80, de la seva joventut.
2: Molt bé, està bé. Bueno, segur que posarà temes superxulos
0: i
2: d'aquests populars, perquè si és dels 80 sonarà molt.
0: Sí.
2: Ens queda revisar el cafè literari, que com sempre es manté el segon dilluns de cada mes al Centre Cultural a partir de 4:45 fins a 6:00, i llavors doncs bàsicament són dones, no? Continuen, s'han apuntat algun senyor?
1: Sí.
2: No? Els clubs de lectura sempre quasi tots són dones, eh?
0: Sí.
2: Tant. És una cosa curiosa.
1: Sí.
2: Vull dir.
0: Però jo tinc un home,
2: Sí?
0: Però només un,
2: Sí, a on?
0: A l'escola d'adults.
2: Ah, vale. També teniu un club de lectura allà?
0: Però són 24, 23 dones i un home.
1: Un valent.
3: Aquí es veu quin és el sexe fort.
2: Sí, exacte. És curiós perquè, vull dir, se suposa que poden ser tants lectors com d'allò,
0: sí,
2: no? Bueno, aquí tenim el dilluns 19 d'octubre El murmullo de les abejas, i Sofia Segovia. El 9 de novembre, Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda.
1: L'any de la Rodoreda.
2: Sí, okay. Sí. El 14 de desembre, La mujer que llora, de la Zoe Valdés. El dilluns, el 11 de gener, Les luciérnagas, de Ana María Matute. I el 18 de febrer, Miss Merkel, assassinat en alta mar, de David Safier.
1: A la pàgina web hi trobareu la sinopsi de tots aquests llibres. Que, bueno, jo me'l vaig llegir la sinopsi i dic, em sembla que m'apunto aquest any.
2: No, sembla, bueno, jo no conec tots, els que alguns sí, però, bueno, vull dir, els autors així, suposo que els llibres també es poden buscar a la biblioteca i després tornar-los, no?
1: Sí, bueno, és que aquest club està en contacte amb la biblioteca i la biblioteca facilita els llibres.
2: Està molt bé.
1: Vull dir, s'organitzen entre elles, les persones del grup s'organitzen, però amb la col·laboració de la biblioteca, que els hi facilita els llibres.
2: Està molt bé. I tenim una col·laboració amb els Vallesos, que
1: ens van fer un article fantàstic. Nosaltres diem, és que nosaltres no ho haguéssim explicat tan bé.
2: Bueno, molt bé.
1: Sí, estem molt cofois.
2: Bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa, perquè són les 8 ja. O sigui, que queda molt programa per fer i avui tindré que tallar bastant. Si és que expliqueu el que considereu oportú. Oriol, veig que estàs marcant la pàgina dels establiments amics per destacar, suposo que l'agraïment amb ells, no?
3: Sí, com sempre.
2: Hi ha molts més, me'n sembla, no? No n'hi ha més?
1: Bueno, és que també hi ha baixes. I llavors...
0: Fluctua.
1: Fluctuen. Sembla que ara són 64, em sembla.
0: Sí.
1: Que eren 60 i ara són 64. Però, clar, hi ha baixes. Vull dir que hi ha feina, mantenir aquest número és difícil, eh?
0: Sí.
2: I que ara la gent, els espectadors o algú, continuem mantenint el carnet estrenat i les mateixes coses, no?
1: Sí.
2: Està bé.
3: Sí, no. Molt contents, el que dèiem al principi, amb l'acollida, perquè ja és el que dèiem fa un moment, que tenim quasi tot venut, o sigui, reservat, vull dir que hem començat amb una resposta molt bona del públic, i això ens anima molt.
2: Això està bé.
3: És un molt bon símptoma.
2: I que la gent doni suport, malgrat les dificultats, doncs, que
3: és un any especial.
2: Tancat, menys localitats amb els altres jocs i així, però bueno, en fi, esperem que se superarà Bé, que a l'abril ja tornarem a tenir teatre.
0: Sí.

0: vaja, jo no ho dubto. Si no, ja faran amb benzida. Vull dir, sí, home, a vegades es relaxen.
1: Perquè ja teniu la programació contractada.
0: Clar,
2: sí, sí, tenim.
1: Sí, sí, per això. No us vaig dir que m'adigueu coses, però en qualsevol cas, clar, això són compromisos que si després...
0: Sí, sí, és un compromís. Jo m'imagino que nosaltres no tenim recursos, però vull dir, si arriba el moment al dia i... posaran el qui sigui perquè això estigui a punt.
1: A veure, que hi ha eleccions municipals i lo podem tenir en compte, eh? Que no és el teatre.
0: Ja.
1: A l'hora que toca. Clar.
2: No, vull dir, l'Ajuntament té programació infantil i la té prevista per l'abril. Per tant, jo... I programació...
1: Sí, són els primers interessats.
2: I programació d'escoles. Vull dir que...
1: Sí, sí, sí.
2: Està, tothom té el programa de l'abril, o sigui que l'abril ha d'estar.
1: Bueno, creuem els dits, llavors.
0: Sí,
1: doncs si no
0: sí.
1: voleu afegir res més, us tancarem un tema musical. Aquesta vegada m'ho he posat una mica difícil perquè no trobava res, llavors vaig escombrar una mica cap a casa i posaré un tema d'una de les pel·lícules de Jerry Lewis, que és un tema fantàstic, del Kumbasi, que sona un espia en Hollywood. Ni me'n recordo si posem aquest fragment o no, però la música és tan bona que dic, la posem. Se suposa que el Jerry Lewis està fent les seves coses mentre sona aquesta música.
0: Segur.
1: Però en qualsevol cas, us animo que vingueu a riure amb el Jerry Lewis.
0: Sí.
1: I si us sembla, doncs ja tornarem a parlar quan estigui el teatre obert, que serà doncs, a partir de la programació de març. No, que no estarà obert encara. Llavors,
2: no, encara no estarà però, obert.
1: Ja m'explicaré el que fareu aquest mes i en qualsevol cas i la resta fins a finals de temporada. I ara doncs, en fi, gràcies per venir, per vostre temps, i ens quedem amb aquest tema del Kumbasi amb el Jerry Lewis, que no l'escoltareu, s'hauria de veure, amb aquesta de la pel·lícula Un espia en Hollywood.

0: L'hora dels adeus.
1: Doncs sí, la setmana passada moria als 92 anys el director Gonzalo Suárez, un home que precisament aquest dijous d'aquesta setmana se l'esperava a la Filmoteca per retre-li l'homenatge, perquè va ser l'últim Goya d'honor, i llavors hi ha una col·laboració entre l'Acadèmia Catalana i l'Acadèmia de... Perdó, la Filmoteca Espanyola i la Filmoteca de Catalunya, i en la qual, doncs, a la Filmoteca de Catalunya s'acull a l'últim premi de Goya d'Honor amb una projecció i ve el convidat, i a Madrid es fa l'homenatge al Gaudí d'Honor. Llavors, doncs, el Gonzalo Suárez va recollir el Goya d'Honor precisament a Barcelona fa uns mesos, que és una ciutat que era molt important per ell perquè va començar a fer les seves pel·lícules aquí. Unes pel·lícules com Ditirambo o El estranyo caso del doctor Fausto o Aom, que s'englobava molt amb aquell moviment una mica estrany, com de cinema més experimental. De fet, ell era també escriptor i, de fet, va adaptar moltes... Era guionista també la majoria de les seves pel·lícules. També va adaptar algunes de les seves novel·les i algunes vegades feia fins i tot aparicions com a actor amb les seves pel·lícules amb uns altres. La seva carrera, al marge d'aquests títols inicials, després va tenir una etapa més comercial amb Morbo, per exemple, l'Anna Belén, El diablo con amor, La loba i la paloma. Va adaptar Pérez Gardós amb La regenta, una obra bastant ben apreciada. Beatriz Parranda, ja aquí ja va començar també el seu cinema més personal, Parranda, Reina Zanahoria, Epílogo, que és precisament la pel·lícula escollida per fer-li aquest homenatge, que es manté. L'homenatge es manté, estarà la presidenta de l'Acadèmia Catalana, la Judit Collell, i també sembla ser que estarà des de Madrid, parlarà el president o el vicepresident de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, perquè evidentment no es pot deixar de fer l'homenatge, per molt que serà una mica, doncs, més trist per recordar, doncs, que ha mort pocs dies abans d'aquest homenatge. A l'any 88, Gonzalo Suárez va fer una de les seves pel·lícules més celebrades i que va tenir més ressò internacional, Remando al viento. A més, era una pel·lícula rodada en anglès amb el Hugh Grant. Era la història de com es va fer el mite de Frankenstein amb aquella reunió allà a Suïssa. Amb aquesta pel·lícula, per exemple, va guanyar el premi del millor director a Sant Sebastián, també el Sant Jordi, la millor pel·lícula espanyola, va estar nominat al Goya al guion, va guanyar el Fotogrames de Plata al millor film espanyol i va guanyar el Goya com a millor director. Després, el 92, faria també una aproximació molt especial a la figura de Don Juan, amb la pel·lícula Don Juan de los Infiernos, amb el Fernando Guillem. Va treballar també, va fer El detective La Muerte, que va estar nominat al Goya com a millor guió original, Mi nombre es Sombra. El 2000 va fer una comèdia molt agradable, que era una novel·la seva, que es deia El portero, que també va estar nominat al Goya al millor guió adaptat. Va fer també Oviedo Express. Amb aquesta pel·lícula va tenir molt mala crítica i fins i tot crec que el van nominar o el van premiar com amb un ioga el pitjor director. I després la seva última pel·lícula és el 2021, que es deia, és un curtmetratge que es deia Ales de Tiniebla. El 2011 li van donar una Maria honorífica al Festival de Sitges. El 2013 també va guanyar el Fotogrames de Plata honorífic, i com us deia, doncs, el 2026, amb l'última cerimònia dels Premis Goya que es van fer a Barcelona, va guanyar, li van donar el Premi honorífic, el Goya d'Honor, que ell va venir a recollir. I és una pena, doncs, perquè s'ha deixat, com us dic, als 92 anys. Era un home molt, molt lúcid, un home molt cultivat, molt educat també, molt culte, i en fi, és una pèrdua d'aquestes, doncs, pel cinema i per la cultura espanyola, doncs realment el que es diu irreparable. Anem a fer un homenatge amb tres temes de les seves pel·lícules. Concretament escoltarem la música per al Portero, que la va fer Carles Casas. Després escoltarem El detective i la muerte amb música de Suso Saiz, i acabarem amb la música que va fer Alejandro Masó per Don Juan de los Infiernos.

Doncs sí, anem al teatre. Començarem per una obra que ja no es pot veure perquè la vam fer al Teatre Nacional de Catalunya la setmana passada, només dos dies, l'1 i el 2, que era Songe. Diu, a partir del somni de nit d'estiu, i barrejava també al final la comèdia sin título de Federico García Lorca. Un espectacle multidisciplinari en l'aspecte de que sortien 14 intèrprets de diferents llengües amb direcció de Marcial Difonso de Bo. Un espectacle que estava parlat en francès, en anglès, en castellà i en català. Per mi el principal problema va ser seguir la velocitat en què parlaven i sortien els subtítols, perquè segons on està situat, si estan els subtítols, havien quatre pantalles de subtítols, dues a dalt i dues a baix. Les de dalt impossibles si estàs molt a la vora, i les de baix segons com te tapen. En qualsevol cas, evidentment, anàvem fent el somni d'estiu de Shakespeare, que és una comèdia, però en fragments, i bueno, sortia algun vestuari bastant lluit i així, però en fi, a mi durava més de dues hores i potser amb aquest fet de que no podia seguir bé els subtítols, se'm va fer una mica feixuga de seguir. Hem anat també al Liceu a veure la nova temporada que ha començat amb una nova reposició de la Ida de Giuseppe Verdi, una òpera que va ser un encàrrec que es va fer per al Teatre Italià del Caire, on es va estrenar el 24 de desembre de 1871, i després a Itàlia, allò que va ser diguéssim l'estrena europeu primer va ser el 1872 a l'Escala, i a Barcelona es va estrenar a l'abril de 1876 amb llavors el Teatre Principal. El que ja va ser el Gran Teatre del Liceu no va arribar fins al 1877. En total, des de llavors fins a aquestes funcions d'ara, Aïda és una de les òperes més representades al Liceu, amb 468 funcions. Evidentment és una de les òperes més populars de Verdi. Ens explica, Aïda és una esclava etíop, en realitat és una princesa, però ella és esclava dels egipcis, i el poble, doncs, bueno, el guerrer egipci està enamorat d'ella, i ella d'ell, però la filla del faraó doncs també està enamorada del mateix, del Radamés, i al final, doncs, què passa? El que passa sempre, doncs, hi ha una mica de traïció i una mort. A més, el muntatge, doncs és un muntatge, per cert, que tot cantat, la majoria dels cantants són cantants russos. Això va motivar, per exemple, el dia que vaig anar-hi jo hi havia una protesta davant del Teatre Liceu de gent d'Ucraïna que protestava precisament perquè aquests actors russos. He de dir que la que fa d'Aïda, la funció que jo vaig veure va ser l'estupenda Anna de Bredko, que es va guanyar diverses ovacions sonades al llarg de la funció, amb un muntatge de la Shirin Neshat, en la qual doncs, a vegades han fet una Aïda amb decorats d'aquells originals que feia un mestre català, que ara no recordo el nom, però en qualsevol cas ara no, ara han fet com una espècie de decorat que és com un cub, que es va separant, i d'allò sí, bueno, i a vegades també bastant de color gris amb el vestuari, doncs ara pot ser blanca, la filla del faraó o lila, o la gent dels sacerdots que surten amb aquelles túniques vermelles, bastant vistós, i bueno, una obra doncs, que es deixa veure gustosament. I sense deixar d'apartat musical, hem de recomanar el Després de Nosaltres, un musical de petit format que s'està fent a l'Espai Texas, on ja la van fer la temporada passada i ara torna, on estarà fins al 15 de novembre. Per cert, aquesta Aïda, si voleu anar a veure, encara té funcions fins al 15 d'octubre, però el 25 d'octubre s'estrenarà dins la nova política aquesta del Liceu Digital. Doncs Després de Nosaltres és una obra musical que ha dirigit i ha escrit el Jumon Erra, i que té música de Miquel Tejada, i és una història de dos examants que se troben, són la Júlia Jové i el Xavi Navarro, i que han trencat, però ell es presenta a casa d'ell, que ha marxat a viure aquí al Vallès, i cada vegada que es presenta, doncs, en certa manera, amb ell se li provoca un cert desencís, perquè ella sembla que no vulgui trencar la relació, tampoc és que la vulgui recuperar, només vol mantenir l'amistat, mentre que ell és més reaci això. De fet, el subtítol de l'obra és es pot ser amic d'una exparella, aquest és el conflicte. De fet, l'obra adapta i no dissimula una obra escrita, l'única obra de teatre que va escriure el cineasta Eric Rohmer, que es deia Trio en Vivemoy, que es va estrenar a França el 1888,
1988, i que poc a poc temps després, per exemple, es va veure ja un muntatge català amb el Pep Montner i la Sílvia Munt, i hi ha altres, i també en castellà. El programa no recull exactament que sigui una adaptació concreta. Amb aquella obra era concretament les diverses trobades que feien dos examants i les seves xerrades, no? Llavors aquí totes aquestes trobades van sortint, però una mica per potser dissimular que és una adaptació, tot i que se cita concretament a Eric Rohmer dient que va ser el protagonista quan van anar a veure una pel·lícula seva, doncs d'una tarda molt, molt memorable en la vida d'aquesta parella. Doncs, però el programa no recull que sigui una adaptació, i per dissimular-ho, com us dic, doncs col·loquen, per exemple, tota una relació entre lo que és el personatge d'ella amb la seva germana i el personatge d'ell amb un productor musical, perquè el noi és compositor de bandes sonores i hi ha un productor que li ha demanat que faci la música per un documental. I a més, ella constantment amb aquestes trobades li parla d'un nou amant que té, que és un home que té un negoci de patinets que després sortirà una mica una cosa una mica tèrbola. Aquests personatges, el de patinets no surten, però la germana i el productor sí que apareixen, que són interpretats per els mateixos protagonistes, que a vegades es canvien posant-se un xal, canviant una peça de roba, i així amb unes transicions que són molt, molt dinàmiques, i l'obra doncs funciona molt, la veritat és que molt bé. El Texas és un espai molt funcional, té aquelles dues grades laterals, i els actors entren i surten, a vegades fins i tot es fan passar per algun empleat del propi Texas. També tenen la pianista, l'Andrea Mir, que els hi toca els temes i que canten en directe, i és una comèdia musical doncs molt fresca, que té aquest toc sentimental, una mica emotiu a moments, i on els dos actors, aquests joves actors, que diuen que són parella a la vida real, no ho sé jo, però en fi, en qualsevol cas, estan francament molt bé. I en aquest cas hem demanat si tenien música, i sí que la tenien, i ens han enviat, així que l'aprofitarem, i ara escoltarem un dels temes que es canten, que és precisament el que dona títol a l'obra, Després de nosaltres. La música, com us deia, de Miquel Tejada.

0: I seguim amb més teatre i també la cartellera. Per exemple, hem anat a veure també a la Sala Beckett l'obra El pessimismo alegre, entre parèntesis, mi suicidio. Sembla una contradicció, però Mario Gas, que és qui ens explica això, és un text que va escriure un home que va existir de veritat i que es va suïcidar, que és Henry Rourke, francès, era un professor de matemàtiques, també presentat doncs, com un pedagog, escriptor, lliure pensador, humanista, humanista, hedonista i llibertari. I llavors, doncs, a través d'aquest text, representa que ell li va escriure com una mena de fullet o carta de despedida amb un amic seu abans de despedir-se, cosa que va fer el 7 de novembre de 1925. I doncs a través d'aquest text i el que va fent el Mario Gas, que va estrenar aquest espectacle a Madrid fa 20 anys i ha corregut per tots els escenaris d'Espanya i ara finalment li quedava a la seva ciutat natal i el fa, doncs el pot fer a la Sala Beckett fins al proper diumenge dia 11. Llavors és un text molt, molt, molt vital malgrat el tema que toca, a partir del qual aquest personatge ens va desgranant una mica tot el que és el seu punt de vista sobre temes molt diversos, de caràcter personal, opinions a l'amor, educació, al capitalisme, al matrimoni, l'escola, el desig, l'amistat, etc, etc. O sigui, veieu, temes fonamentals dins de les relacions humanes i de la pròpia personalitat. I la veritat és que Mario Gas, amb una afinada direcció, en aquest cas de Fernando Bernués, que ha fet un escenari, explica Mario Gas amb el programa que ell quan va estrenar això tenia com una espècie d'aula universitària i se suposava que feia una classe magistral, i aquí no, aquí veiem un home que entra en un despatx, en un carrer que està plovent i plou al fons del teatre de la Sala Beckett, i entra en una sala on te deixa l'abric i té un petit despatxet i una cadireta, una cadira, i llavors ell s'aixeca i fins i tot doncs, se pot acostar al públic. La veritat és que està francament molt bé, és una obra que es va escriure, doncs, fixeu, el 1925, quan es va suïcidar aquest senyor, però que toca uns temes que realment tenen molta actualitat i alguns conceptes, francament, estan presents i són totalment molt, molt, molt vigents, sobretot quan parla de qüestions socials com capitalisme o socialisme, és la veritat que és la lucidesa que transmet, és increïble. I també hem anat al Teatre Nacional de Catalunya, en aquest cas a la Sala Petita, a veure El Cadell, l'última obra de Josep Maria Miró, que també la dirigeix, on s'estarà fent fins al dia 1 de novembre. És el mateix autor del cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest joc, per cert, una obra que s'estrenarà properament en anglès a Nova York. A veure, El Cadell vol dir l'hereu, i l'obra passa en una casa pairal catalana i tota ella constitueix una nissaga de diverses generacions de persones d'aquella família. A partir de l'hereu, que és el que realment amb les cases pairals, doncs, diguéssim, és el que s'emporta l'herència, no? De la casa, dels béns. Malgrat que, com passa aquí, amb aquesta nissaga predominen les dones, però aquestes que són com unes columnes vertebrals de moltes de les coses que passen, però en realitat estan sempre supeditades doncs a la figura de l'hereu aquest cadell, que està interpretat amb les diverses generacions que surt per el Marc Tarrida, que per altra banda és l'únic intèrpret masculí de la història. Perdó, no és l'únic intèrpret masculí perquè està el Roberto G. Alonso, però aquest fa d'una de les personatges femenins, perquè és un transformista. De fet, tots els personatges tenen, que tots són dones, doncs cap d'elles té un nom, diguéssim, doncs Pepeta o Maria, el que sigui. No, són la recollida, la pètals, l'estranya, la incerta, la fura, la cadernera o la garça, que són dos personatges diferents fet per la mateixa actriu, i la tieta. I darrere d'aquests noms doncs, tenim a grans actrius, com Rosa Renom és la tieta, l'Alba Pujol és cadernera i garça, Laura Márquez és la fura, Roberto G. Alonso és la incerta, Lourdes Barba és la pètals, la Marcia Cisteró és l'estranya i la Mercè Rànaga és la recollida, que a més li donen potser el moment monòleg més llarg que té amb unes intervencions. Ella representaria que seria com de l'última generació d'aquestes dones i realment déu-m'hi-do tot el que li deixa anar per la boca el Josep Maria Miró li ha escrit perquè digui que ja a més ho fa d'una manera brutal. A veure, el personatge del Marc Tarrida també va representar diversos tipus de masculinitat i és una obra que també s'allarga. El programa diu que dura 2 hores i quart, en realitat dura 2 hores i mitja, i i potser té una... No, no hi ha descans, però potser la primera part, quan el Marc Tarrida comença, té una posada en escena molt poc naturalista. D'entrada és molt fosca, quasi tot és negre, tots els personatges que surten, de totes les dones que surten, fins que arriba la Mercè Rànega, totes van de negre. A vegades queden en algun moment, en algun racó de l'escenari, il·luminades, això sí, per un foco, no? I intervenen, però no és una interpretació realista, en el sentit de dir que estan explicant alguna cosa i llavors hi ha un diàleg natural entre els dos personatges. No, a lo millor, doncs, algú diu, i ell va dir, i el Marc Tarrida o qui parli, doncs, i ell va dir això, i llavors ho diu ella, no? O d'aquell personatge, no surt aquell personatge parlant, no? I a vegades jo dic que estan situats en llocs de diferents maneres a l'escenari, perquè pràcticament no hi ha escenografia fins a un moment concret, per exemple, el de la Mercè Rànega, en què sí apareix una escenografia, i aquest monòleg que té, en realitat no seria un monòleg, en realitat és un diàleg amb un dels éssers masculins de la història, però tot ho manté ella així. Bueno, a mi l'obra m'ha agradat, la veritat és que molt interessant, potser és una mica enrevessada amb aquestes presentacions entre quan apareix un personatge, quan desapareix, de la forma que desapareix, i també he de dir que en la primera part potser és una mica més discursiva, amb aquesta manera com es van presentant els personatges, i després amb l'última... Després de l'aparició de la Mercè Rànega, que ella triga a sortir, jo diria que bombé una hora i mitja o així, llavors queda com 3/4 d'hora o 50 minuts més en què hi ha tota una sèrie de fets dramàtics, que potser s'acumulen una mica, i això fa que tingui un ritme una mica irregular. Però realment és un teatre interessant, un teatre... exigent amb l'espectador, cosa que sempre és, sobretot per la manera com està fet i la manera com està plantejat, i segons explica el propi Josep Maria Miró, doncs ell s'ha volgut acostar una mica a la tradició del gran teatre que diu que ell admira i estima, que són doncs Santiago Rusiñol, Àngel Guimerà, Víctor Català o el Josep Maria Benet i Jornet. Evidentment, ja us dic, no fa un teatre realista en l'aspecte que oferien aquests autors, però sí que juga molt doncs amb aquesta tradició de la casa pairal, a la casa és com un altre personatge en el qual doncs recull amb les seves parets doncs aquests secrets, aquestes mentides, aquests fets, aquests desitjos, aquests dolors, aquestes coses, que frustracions que tenen, o anhels que poden tenir tots els personatges, i a més cada vegada que apareix una d'aquestes grans actrius doncs tenen un gran moment i estan francament molt bé, i l'obra, que és coral, doncs acaba resultant que t'acaba agradant força. Anem a repassar la cartellera abans d'entrar doncs en cinema. Recordem, aquest dijous tenim Nits de Música a Ripollet en la primera sessió dedicada a Jerry Lewis, després el dilluns és el dia del Pilar, i el Centre Aragonès de Ripollet fa tota una sèrie d'actes durant el dia, i entre ells, doncs, per exemple, a partir de les 6 de la tarda hi ha un gran festival de jotes. I després, el dimarts que ve, que és dimarts 13, a la Biblioteca Municipal, a partir de 6:45, es fa llegir el teatre, i precisament l'obra que es llegirà, i suposo que s'analitzarà, és El Cadell, amb un acte que fa la Mònica López i Amic del Teatre. Després, a l'Auditori de Sant Cugat, el dia 9, ja per fi me'n vaig amb el Carles Sanz. A Cerdanyola, per una banda, tenim el Festival de Blues, que els dies 7 actua a Duo Costalago, a la Sala Granados, i a la mateixa sala, el dia 9, actua a Luna Duet. I, a més, s'està celebrant també, o s'estarà celebrant, la primera mostra de teatre de Cerdanyola del Vallès amb companyies amateurs. Se celebra el 50 aniversari del GAT, i precisament el divendres 9 d'octubre actua el grup d'amics del teatre de Ripollet fent Terra Baixa. Quan van venir aquí ens ho van explicar, el muntatge està francament molt bé, doncs si algú no el pot veure aquí a Ripollet, que sapigueu que el divendres, el dia 9, a les 8 del vespre, a l'Ateneu de Cerdanyola, teniu una nova oportunitat de veure els amics del teatre. El Tantarantana s'acaba l'Hora de l'Estrella i el cor EO Flames, i arribarà el dia 12 Harry Maguada. Després, per exemple, el Teatre Lliure acaba l'òpera dels Tres Rals. A veure, el dia 13 fan Teatre i Democràcia, que és, bueno, això forma part del Bienal del Pensament del Centre de Cultura Contemporània, i s'acaba, com us deia, el diumenge de l'òpera dels Tres Rals. El Teatre Apolo, a veure, fan el dia 10, fan El Ladrón de Aràbia, que estarà fins al, no, al novembre. Després, a la Sala Beckett, a part de que s'acaba la de El Pessimisme Alegre, Mi Suicidio, estrenaran el dia 7 Fama, Fomo, Fumo, de Claude Hernández i Zaida Lloveras Miralles i Lucas Roma. A la Sala Atrium reposen Impossible, un gran text de Henry De Luca, que jo ja vaig veure la temporada passada, que us el vaig recomanar molt amb el Luca, amb el Lluís Soler i el... em sembla que és el Bernat Quintana, francament, un text absolutament apassionant, per tant, val la pena tornar-lo a veure a partir del 6 d'octubre fins a finals de mes. Al Teatre Raval estrenen Vientos del Pueblo, el Pep Tussar s'acosta aquesta vegada al poeta Miguel Hernández, i per tant, doncs, també val la pena, a veure si la podem anar a veure. A la Sala Herbrec Hotel, a veure, acaba aquest diumenge la Ella i Màquina, i a partir del dia 12 estarà el Pere Arquilué fent el Coral Romput, que són poemes del Vicenç Andreu Estellers i amb el Toti Soler, i també amb guitarra que tocarà Carles Coronado. Després, al Teatre del Maldà estrena Lo de Jaume I, és una comèdia també. El Teatre Goya aquest cap de setmana acaba el Lluís Omar, que està fent El Gran Inquisidor de Dostoievski, també amb música del Messias i així. Jo no l'he pogut anar a veure, no sé si podré. I el dia 10 es faran Buen Rollistes. Després tenim el Teatre de Sants, es fa De Matinada, d'Antonio Buero Vallejo, que es farà aquest dissabte i aquest diumenge a les 6 de la tarda. I després el Teatre Gaudí també acaba el musical Les Ungles. I després el Tendrament també s'acaba al Teatre Acadèmia, el SAT acaba la Júlia i el Tauró, i després tenim, a partir del dia 9 fins al 1 de novembre, s'estarà celebrant el 21è Festival Internacional de Puccinellis a la Puntual, que és el teatre dedicat a les Puccinellis de Barcelona. Entre el 9 i l'11 d'octubre l'espectacle que es podrà veure és Caminos, de la companyia de Maria Parrato. Després hi ha altres espectacles que cada setmana us ho aniré dient. I també té lloc a Barcelona, entre el 7 i l'11 d'octubre, el Festival Internacional de Màgia Barcelona, Vila Màgica. I llavors, al Centre Artesà Tradicionarius es farà la gala inaugural amb un tas de màgia. Després, el dia 8, haurà el Golem, el concurs Fructuós Canonge i la gala dels premiats. El divendres 9 es farà a l'Autèntica Teatre màgia per infants i màgia familiar còmica amb el Coi de la Bruguera. El dia 10, el diversos jocs de Gràcia, es farà màgia a la plaça d'en Joanic, màgia de prop, gala solidària i màgica còmica jove. I el dia 11, màgia a la plaça d'en Joanic i gala internacional en dues sessions. Doncs bé, anem a tancar l'apartat de teatre recordant un altre tema del musical Després de Nosaltres, que s'està fent a l'Espai Texas. Concretament escoltarem la cançó d'ella.
1: No et contesto les trucades, deixo les coses penjades, creu-me, no és per tu, no és

ha costat molt ser germanes. Ens ha costat riure plegades. Quina sort tenir-te tan a prop.

Doncs sí, tenim algunes pel·lícules per parlar, per exemple, una que es va estrenar la setmana passada amb algun cine d'aquestes sales petites i que encara està, que és la pel·lícula argentina La noche está marchándose ya, una pel·lícula dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini. Una pel·lícula curiosa, és en blanc i negre, passa en un cinema on el protagonista de la història treballa com a projeccionista i resulta que amb un cineclub que al final quedarà tancat, però ell decideix acceptar la feina de sereno i de quedar-se doncs, una mica doncs, com a vigilant de la zona, i farà d'aquell local de cinema doncs, la seva casa, on a més tindrà accés a tota la filmoteca i es anirà projectant pel·lícules que van sortint aquests fragments, i a més anirà recollint també tota una petita comunitat de gent, des d'una noia que fa una espècie d'influencer, que filma els seus vídeos allà dintre, i altres personatges que el començaran a acompanyar, evidentment al final s'acaba descobrint tot, però bueno, no deixa de ser una pel·lícula curiosa, sobretot per la cinefilia que desprèn. Després s'ha estrenat Lucky Strike, que és una pel·lícula nord-americana dirigida per Rod Lurie. Lucky Strike també és el nom d'una marca de tabac, i això ho dic perquè no per fer publicitat, sinó perquè és molt important en la trama, ja que constantment estan fumant aquest Lucky Strike, i sembla ser que estem a la batalla de les Ardenes, o sigui, ja s'havia produït el desembarcament de Normandia, estem al desembre de 1944, però encara l'exèrcit alemany no està derrotat. Jo no sé si aquesta és una història real o no, la batalla de les Ardenes sí que ho va ser-ho. En qualsevol cas, aquí tenim amb uns soldat que és el que capitaneja un petit batalló de soldats que té que anar a posar uns explosius en una carretera perquè no passin els nazis amb els seus tancs, i allà diguéssim que seran tots acribillats i només es salvarà aquest oficial, que està interpretat per Scott Eastwood, que és fill de Clint Eastwood, i no pot amagar-ho perquè és que són clavats, o sigui, en segons quins planos estàs veient el Clint Eastwood molt jove amb aquella inexpressivitat que també tenia el mateix actor, el seu pare, el que potser el seu pare amb els anys va millorar, amb aquest home encara li costa una mica millorar. Bueno, doncs resulta que el fet de fumar Lucky Strike, ells expliquen que se fuma d'una manera determinada, que no se crema la marca, jo que sé, i això en un moment de clau concret, perquè aquest home tindrà que travessar quasi 30 quilòmetres de línies enemigues o així, fins a arribar on hi ha altres soldats aliats o nord-americans com ell, per poder-lo collir. Clar, evidentment, li aniran passant moltes peripècies, bueno, en fi, és una mica d'hazanyes bèl·liques, d'aquelles doncs, que te pots creure o no, i que ja està, el cinema ha ofert aquestes històries moltes, moltes vegades. És una pel·lícula ben portada, però que francament un cop la veus te pots oblidar. I la més interessant de tota la setmana és evidentment El Digger, d'Alejandro González Iñárritu, el cineasta de Birman, Beautiful, Babel, El Renacido. Doncs torna a fer una pel·lícula en tots els aspectes grandiosa, que vol ser com molt èpica, és una enorme sàtira política i social, en la qual, això ho he llegit a diversos crítics, però és que també ho vaig pensar-ho jo quan l'estava veient. Evidentment, ell ha volgut fer una espècie de pel·lícula a l'estil del Telèfono Rojo de Kubrick. Allà recordem que havia... s'escapava un diguéssim que un militar nord-americà que s'escapava una mica de les normes, s'escapava i anava a tirar la bomba atòmica sobre Moscou, i allò generava doncs que el president americà intentés frenar amb el soviètic, i havia tota una sèrie de se criticava o se satiritzava a l'exèrcit, evidentment els polítics una mica tontos, i en fi, aquí doncs, també hi ha un militar un multimilionari, un gran capitalista, que és aquest Digger del títol, que interpreta Tom Cruise. Aquest home, el Tom Cruise, aquest any passat li van donar l'Òscar honorífic, i sens dubte vol guanyar un Òscar, i fa una interpretació radicalment diferent de totes les que l'hem vist en els últims anys, com aquest heroi doncs, del Top Gun o de les Missions Impossible. Un home amb panxa, envellit, així, i evidentment molt histriònic i amb ganes de guanyar un Òscar. Segurament el l'acabaran nominant. De fet, aquest mes, per cert, a la Filmoteca comença un cicle dedicat a Paul Thomas Anderson, i una de les pel·lícules que es podran veure és el Magnolia, on també conté una gran interpretació de Tom Cruise, que va ser nominada a l'Oscar com a actor secundari, tot i que no va guanyar. Doncs bé, aquest home Digger, que té una gran companyia petrolífera a Alaska, provoca una gran catàstrofe mundial al fet de que, per diguéssim, perquè no s'han preocupat prou el que sigui, s'acaba separant un gran iceberg de Groenlàndia, i aquest iceberg avança cap a Europa, on quan arribi doncs arrasarà sobretot la costa del Mar del Nord i Holanda i així. Bé, fins aquí podria explicar, perquè després la pel·lícula amaga algunes sorpreses,
algunes girs argumentals que no es poden explicar, però des de criticar doncs, aquest capitalisme desaforat, tornar a mostrar l'estupidesa dels polítics. Aquí amb un president americà interpretat per John Goodman, que realment no té res a veure, això sí, amb el Peter Sellers quan el feia de president a la pel·lícula de Kubrick, perquè ja era potser el personatge més seriós de tot. Però vaja, el militarisme d'aquests soldats que diuen, li tirem una bomba a l'iceberg i així, no? I mentre no s'escolten, doncs en aquest cas els científics, amb això recorda també una mica aquella pel·lícula de No mires arriba, que sortia Leonardo DiCaprio, en el qual també uns científics parlaven del gran desastre que s'avecinava amb aquell meteorit que venia i el puto caso que li feien amb ell. No, pues aquí passa una mica amb el personatge que interpreta el Riz Ahmed. També surt la Sandra Hüller, que fa de fillastre, no, perdó, de germanastre del Tom Cruise. Quan comença el pico pensa, deuen ser pare i filla, no, és germanastre, i el Tom Cruise diu, tinc 60 anys però no per ser pare d'ella, no? I en qualsevol cas, com us dic, la pel·lícula té uns girs argumentals que no es poden explicar, però sí que fa també molt, molt palès el fet de que el món en general, doncs aquesta estupidesa humana que ens guia, que bueno, ja passen coses al món i potser doncs ens podem enriure, no, de les coses que passen. En fi, fins aquí podeu dir. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt ambiciosa, molt irregular, una mica ampulosa, també se li nota les ganes a l'Iñárritu doncs de fer un cinema més enllà de la vida i que marqui, deixi marca, però vaja, per veure els actors que surten també està la Jesse Plemons, Jesse Plemons, que està bé, el Michael Stuhlbarg, o sigui que el repartiment està bé, i la pel·lícula, sobretot per al paper que fa el Tom Cruise, que a més, quan comença la pel·lícula veus un milionari bastant imbècil, però d'aquells que t'agafa, que també té un discurs davant de les Nacions Unides, que també deixa-li anar tot el que li fa dir a l'Iñárritu. Algunes de les coses les pots compartir, però malgrat tot, al final, doncs, esclar, és això, no?, l'estupidesa de la societat. S'han estrenat altres pel·lícules que no hem pogut veure, per exemple, Deu Across the Borders, una pico filipina, La llegenda de la ballena cantora, una pel·lícula de dibuixos animats, s'ha estrenat una que es diu XY9, de David Huergo, Escalando l'Everest en sandàlies, una pel·lícula francesa, Verity, La sombra d'un enganyo, amb la Anne Hathaway i Dakota Johnson, basada en un bestseller, Nuda propietat, una altra pel·lícula espanyola sobre el problema doncs, de trobar pis, Narciso, una pel·lícula que parla d'un acte de repressió de la dictadura del Paraguai, que pot ser interessant, alguna d'aquestes les comentarem la setmana que ve, Sunny Dancer, o sigui una pel·lícula sobre un campament de gent que té càncer, Sombra nòmada, Sempre vives, i em sembla que no me'n deixo cap més. També vull recordar que, per cert, no sé si els cinèfils fan sessions o no aquesta setmana, perquè la setmana passada van dir que feia una sessió de prova, jo no he rebut cap missatge dient que no la fan o que sí que la faran. Si fan sessió, tenien que fer Incontrolable, una pico que està francament molt bé, i recordo doncs, a la Filmoteca que estan fent el cicle de Paul Thomas Anderson, també la sessió del dijous dedicada al Goya d'Honor Gonzalo Suárez amb epílogo, a la setmana del cinecruisme català, amb pel·lícules com Pasolini, Un viatge en Itàlia, de Xavier Juncosa, o la The Miracle Worker, del Miracle de Don Sullivan, d'Arthur Penn, s'acaba el cicle de les comèdies, en què me passa doctor, fan La invitació a la dansa, un musical molt desconegut de Gene Kelly amb les sessions infantil, i també hi ha un cicle dedicat a Simon Beaton dins del Festival de Cinema Jueu, i hi ha la restauració del mes, que és la pel·lícula Tasio. Nosaltres anem a tancar aquí, jo m'acomado de tots vosaltres, i per cert, si hi ha algun

0: aquel que llevaba.
1: Són les 6.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
2: Ripollet Ràdio.
3: Que és un sol Gavi.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Bona nit. Som a Ripollet Ràdio, emetent el 91.3 de l'FM, un nou programa musical que ens transportarà a aquell passat en què les músiques preferides formaven part de les nostres vides.

Escoltarem durant aproximadament 60 minuts aquells èxits dels 40 fins als 90 que ens feien cantar i ballar com si fos un tornar a reviure la joventut. Seran programes dedicats en cada sessió al swing, les balades, el soul, el blues, el rock and roll i també el funky, el pop i rimes de tot el món amb un únic objectiu: passar-ho bé. Em dic Jordi Gonzalvo i sóc un boig per la música com molts de vosaltres. Comencem.

Al segle XX, allà pels anys 30, la música que triomfava era el swing, que es vestia de moda gràcies a les grans orquestres formades principalment per instruments de vent. Els saxos, trompetes, trombons, clarinets i flautes dibuixaven les melodies, mentre el clàssic trio instrumental de jazz, el piano, contrabaix i bateria, marcaven el ritme. El foxtrot, el swing, el charleston o el boogie-boogie, entre altres, eren els gèneres que més destacaven i es ballaven. Un magnífic exemple que escoltarem d'aquella primera època, concretament del 1935, és a l'orquestra de Benny Goodman amb el seu virtuós clarinet en el famós Sing, Sing, Sing.

Benny Goodman va enregistrar més de 300 àlbums i va ser reconegut com l'indiscutible rei del swing. Però també entre els anys 30 i 40 van sorgir altres grans orquestres com la de Count Basie. Aquest pianista i figura clau del swing donava protagonisme als seus músics perquè composessin i arrangessin molts dels èxits del moment. Un d'aquests temes és Lovely of Pearland, cançó de bressol dels ocells, peça emblemàtica de George Shearing, interpretada el 1935 pel Camp Mestre. Count Basie.

A moltes gravacions de Count Basie, el seu piano obria el tema, i tot seguit esclatava la força dels instruments de vent i metall de la seva gran orquestra. Aquelles big bands van marcar una època amb figures com un tal Alton Glenn Miller, nascut a Iowa el 1904 i desaparegut durant la Segona Guerra Mundial. A més de gran trombonista, compositor i director, Glenn Miller va ser considerat el millor director de les orquestres del moment. Avui li rendim un gran homenatge recordant el seu In the Mood, enregistrat el 1940 i encara més popularitzat el 1954 en la pel·lícula Música i llàgrimes.

gran Glenn Miller, amb milers de temes enregistrats, va marcar un estil inconfusible i propi, donant als saxos el protagonisme melòdic, però sempre acompanyats per la força coral dels metalls. Allà pel 1943, un altre gran trombonista i director com Tommy Dorsey va signar altres grans èxits a les principals sales de ball del món, i també de Barcelona, en espais tan de moda com l'Empòrium, el Rigat, la Sala Bikini, la Paloma, l'Imperator o el Saló Amaia. Us deixem que balleu amb un dels temes més coneguts de Tommy Dorsey, el seu Opus One.

Amb el pas dels anys, les grans orquestres es van especialitzar més en altres gèneres del jazz i acompanyaments als cantants. Però no per això van ser menys importants i famoses les de Ray Anthony, Duke Ellington i Quincy Jones, entre altres, que també tindran el seu espai en aquest programa. Estàs escoltant... En aquell impàs musical dels anys 40 van aparèixer els grups vocals que van continuar difonent el swing i, sobretot, el boogie-woogie. Les harmonies de 4 o 5 veus, sovint de germanes o germans, donaven un paper estel·lar a la interpretació de cançons que triomfaven a les ràdios, convertint-se en números uns de les llistes d'èxits com Billboard o Cashbox. Un dels grups més populars van ser les Andrews Sisters, tres germanes de Minnesota amb unes veus perfectament compenetrades que escoltarem en el Boogie Boogie Bugle Boy de 1941, una de les peces més ballades de l'època.

Cançons de ritme caribeny com Rum and Coca-Cola també es van fer famoses als anys 40 i 50 en les versions de trios i quartets de dones com les Maguire Sisters o les Fontaine Sisters, o tan escoltades com les Cordettes, que van posar de màxima actualitat aquell Lollipop que ara posem en el nostre tocadiscos de la nostàlgia.

Ja som als anys 50, on els moderns tocadiscos van entrar a les llars i van anar substituint els antics gramòfons. Els discos de vinil començaven a marcar una nova època. Els singles amb una cançó per cara, els EPs amb dues i els LPs a 33 revolucions que encara avui perduren. Eren aquells anys en què també triomfaven els grups vocals masculins de 3, 4 o 5 components que feien ballar amb les seves veus el millor swing. Un dels primers EPs que es trobaven a les noves tendes de música era el del quartet nord-americà Els Quatre Oasis i el seu conegut Mr. Sandman de 1954.

Per aquella època van continuar apareixent grans grups vocals, tant masculins com femenins, com The Ames Brothers, The Coasters o The Mills Brothers, potser no tan coneguts, però que mantenien viu l'esperit del swing i del jazz més fidel. I és que les seves cançons es convertien en grans èxits, com aquest Ruby Baby del quartet The Drifters l'any 1956.

Per concloure aquest apartat dedicat als grups vocals de swing, val la pena destacar un quartet mixt format per dues dones i dos homes que representa la culminació d'aquest estil fins ja als nostres dies. Parlem de Manhattan Transfer, apareguts als anys 70, que van deixar una empremta de perfecció vocalista única en el món del jazz. I aquí va el nostre homenatge als magnífics Hauser, Siegel, Paul i Van Tyne, en una actuació en directe al programa d'Àngel Casas a TV3, interpretant el gran èxit de Glenn Miller, Tuxedo Junction.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: Thank you, com deien els Manhattan Transfer, o simplement el nostre entranyable gràcies a tu per estar amb nosaltres en aquesta hora dedicada a la bona música. Estàs escoltant Prento en Swing, el 91.3 de Ripollet Ràdio. Prento en Swing. A finals dels anys 40 va començar l'època daurada del jazz, protagonitzada per grans solistes que amb les seves veus van convertir el jazz, el blues i el rhythm and blues en autèntics himnes. Moltes de les grans veus, femenines en aquest cas, provenien del gospel i de la música negra del moment, aportant una nova sensació en el món del swing. Per ordre cronològic, comencem amb una de les figures més cèlebres, Billie Holiday, nascuda a Nova York el 1915, coneguda com Lady Day. Va immortalitzar l'any 1934 cançons tan meravelloses i recordades com aquesta, Blue Moon.

La següent gran veu del jazz és, ni més ni menys, que Ella Fitzgerald, nascuda a Virgínia el 1917 i considerada la reina del jazz per la seva inconfusible veu i el seu extraordinari sentit del ritme. Durant més de 60 anys va deixar empremta de la seva qualitat en nombroses gravacions, com aquell clàssic Night and Day de Cole Porter.

Per completar el mític triangle de grans veus femenines del jazz i el swing, no podem oblidar Sarah Vaughan, nascuda el 1924 a Nova Jersey i coneguda com la Divina, des de ben jove ja cantava a l'església, destacant també com a gran pianista. La seva qualitat interpretativa la va portar a rebre nominacions als Premis Grammy amb versions tan memorables com aquell Cheek to Cheek de Irving Berlin.

I per acomiadar-nos de les grans veus femenines que van donar aquest esplendor al jazz, recordem a Alma Cogan, cantant nord-americana que l'any 1954 va triomfar amb un dels temes del compositor Bart Howard amb més versions de tots els temps, aquell romàntic viatge Fly Me to the Moon, o si vols, Porta'm a la Lluna.

Al mateix temps que triomfaven les grans veus femenines, van emergir amb força nombrosos solistes masculins. Amb estils suaus, melòdics i seductors, van portar el jazz i el swing als primers llocs de les llistes d'èxits. Eren els anomenats crooners, protagonistes de sales de ball i concerts des dels anys 50 fins avui. Un dels pioners va ser Bing Crosby, nascut el 1903 a Washington. Cantant, actor i també bateria, va destacar especialment per les seves cançons nadalenques. El seu White Christmas continua sent el disc més venut de la història. Avui, però, l'escoltarem en clau de swing amb el seu inolvidable Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, del 1945, però gravat com a èxit universal el 1962.

Amb un recorregut semblant, recordem Dino Paul Crocetti, més conegut com Dean Martin, nascut a Ohio el 1917. Actor, còmic i cantant de gran trajectòria, va formar un famós duet amb Jerry Lewis i, a més, es va fer popular adaptant cançons italianes al swing. Va formar part del mític Rat Pack al costat de Frank Sinatra i Sammy Davis Jr. i era conegut com The King of Cool, el rei de l'elegància. L'any 1960 va triomfar amb un dels seus temes més recordats, Ain't That a Kick in the Head, que venia a dir: no és això una patada al cap?

company de Dean Martin i Frank Sinatra dins del Rat Pack, Sammy Davis Jr., nascut a Harlem l'any 1925, va ser un polifacètic artista, cantant, ballarí, actor i músic de molts instruments. Tenia un carisma i un talent extraordinari en el món de l'espectacle, tant en la música com en el cinema. L'any

I per fi arribem al crooner més important de la cançó, Francis Albert Sinatra, conegut arreu del món com La Veu. Nascut el 1915 a Nova Jersey, va ser capaç d'aglutinar els grans temes del jazz i convertir-los en interpretacions úniques. La seva discografia abasta infinitat de versions, totes marcades per una veu de baríton i una manera de frasejar molt personal, sempre buscant per damunt de l'orquestra la intimitat de qui l'escoltava. Hem triat un tema del 1958, Come Fly With Me, perquè reflecteix el jazz més clàssic, però ja amb subtils pinzellades del pop actual.

Aquest tema de l'orquestra de Duke Ellington, Take the Train, ens indica que el tren del swing arriba a la seva estació final després de gairebé una hora de grans temes musicals i magnífics cantants. Si t'ha agradat, digue'ns-ho. I si no fos així, no ens oblidis mai. Em dic Jordi Gonzalvo, sóc un boig per la música com molts de vosaltres i estàs escoltant Ripollet Ràdio, el 91.3 de l'FM. Pren-te un swing.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio amb el blues.
3: Ripollet amb el blues.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: La millor música. Oh boy.